0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: I'm tired.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT. Breathe into me. I had two best friends in a hotel suite. Now what? It's me and you. You do the thing that they

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la cambra catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I, en canvi, al migdia les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Colera, l'Alt d'Empordà, el sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: A veure-la, ella és provocadora, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por, treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament. Però per sort sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que els faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dijous.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé,
2: molt bé, vos.
0: Bé. Avui ja amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No. Sí, tant, perquè el matí continua després de, amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve, no t'ho deia malament, vull dir que, que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances
0: sí,
2: i que
0: home,
2: hem de ser solidaris i per tant hem de celebrar les nostres perquè això també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent que estarà en marxa i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador Illa va dir que havia sigut no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de la P7, que és una autopista que des de que és gratuïta exactament. En parlarem al Josep Lluís Merlos perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora i segur que n'hi ha molts que estan passant per la P7 i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diu Junts, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre, i hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després un tema que també generarà debat. Detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a 11:15.
0: Molt bé.
2: Anirem la taverna, última temporada, i a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: És repetit. Bèlgica Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zon, que té el tret del Mundial,
0: que ara mateix
2: no hi ha cap partit en directe. Bèlgica Senegal, ha passat Bèlgica 3-2 remuntant i a la pròrroga.
0: Clar, fa estona estem només a 32 minuts del partit.
2: I fa mitja horeta que ha acabat
3: els Estats Units.
2: Estats Units-Bòsnia, que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte, sort que tinc a tu, perquè...
2: T'he fet el gest.
0: Si haguéssim de fer la TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa,
2: eh? Bueno, però escolta, ens ho passaríem... L'altre dia. Ens ho va passar estupendament. Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, 6:15 del matí. Això suposo que ho estic dient bé. No estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: Ah,
4: no pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicareu, eh? Perquè estem parlant de qui estem parlant i, òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One, era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba!
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però... fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir o va trobar la manera d'aconseguir un Air Force One. Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquest.
0: És que estava pensant ara, ètica i Trump, no crec que vagin gaire agafats de la mà, eh? També t'ho dic.
4: Es va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Això. T'anava a dir. Perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial. Eh? Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: duplex. Té
4: una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestidor i bany privat amb dutxa.
0: Dutxa, eh? No banyera.
4: Sí. Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un passatger...
3: Com si no pogués pujar a l'Air Force
4: One. Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe, amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema...
0: Això puja de preu, eh, l'ambientació.
4: Beix i daurats. Doncs, escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però, home, si...
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Pues sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Que una mica la seva filosofia de vida.
5: N'estem molt orgullosos i pots fer dues coses. Pots senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país no hauria d'estar molt orgullós.
4: Pots portar amb discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre que m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat, molts americans.
4: Alguns
0: segur, a l'Amèrica profunda estan encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat,
4: imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. A aquestes hores volem saber, més enllà de Trump, ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explicava ara mateix l'Andreu Merino. I alerta, perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
7: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu.
0: És que
7: la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres, i Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
8: Llegeixo tant com el temps em permet, i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downbeat. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Danville, i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta.
7: És la millor, Dua Lipa és la millor. Ens encanta.
0: I a més a més, quin discurs que ben traçat.
7: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això evidentment és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir, ai,
0: molt bé.
7: Que bé que persones com aquestes i joves i amb tanta influència parlin de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
7: Doncs avui la cosa va de gats. Està.

0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats. Un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen...
2: Molt bé.
0: Molt bé, que una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara, amb l'onada de calor, els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta aquesta cançó, me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
2: Sí.
3: No, no, i vas estar molt contenta quan la vas trobar,
0: Sí,
1: no? I ella pensant, dic, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar.
2: Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
2: Vinga,
0: es nota. Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: En només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés García. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
5: No te lo digo por redes sociales. Tallamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a la Mine desde hace mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de lo que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida, de hecho sí bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho tiempo hablando. Y hasta
2: la novia, ¿no?
1: Tenia novia abans, no?
0: Sí.
2: La Nicki Nicole.
0: Sí, xerraven.
2: Ah. No, dic la Min,
0: sí.
2: Amb Nicki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
1: Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però quants anys tenen?
1: 18. O així.
2: Que visquin.
1: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys què fas?
2: Parlar, clar, tot el dia parlar.
0: Vas tirant... Sí. Després de molt temps, què vaig fer en el seu moment?
2: Una mica cap aquí, una mica cap allà. No bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica... Una mica... És que té una veu una mica...
2: Sí.
0: Mira,
2: no el bullying,
0: Don Gato.
2: Molt bé.
0: El cop també batega amb el sapat aquí.
2: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés García.
0: Doncs està estupenda, eh?
2: Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de Lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
6: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, es tal. Pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona. Pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo y a tus valores, ¿no?
0: Molt bon consell, perquè t'accent americà, australiana, en aquest cas.
1: Sí, sí,
0: el reconec. Quin sol ens deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
7: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro, que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. I què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscou. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Un moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
1: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
1: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, però per això són menys importants.
0: No.
1: Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista.
0: Tot.
1: Molt avui en fa 40. 40, eh?
3: Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè s'us escapa de les mans.
3: Jo.
0: Qui més?
1: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que en 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit. Segur que el recordareu. Es diu Everywhere i amb aquesta arribem a 6:15.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11, ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa de l'Ex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu. Illa recollia el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, i a més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crítics, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
0: I compte, si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour Pro també ja treu el cap en diversos diaris. El periòdico, gran foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició El País. Trump va guanyar 1.200

0: per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
1: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
0: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
1: El periódico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
0: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
1: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
0: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
1: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
0: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Passen ja 7 minuts a 6:15 del matí. Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
3: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
2: Ah, escalant-lo?
3: Escalant-lo.
2: Creure.
3: Una colada...
2: Home, magistral.
3: Sí.
2: Peliculera,
3: sí,
2: americana.
3: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tota l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques. De fet, sí, han fet fins i tot algun documental. I per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
2: Ah, dalt de... Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
3: Home, m'imagino, però no, escalet,
2: que per demà. Demanes.
3: Sí.
2: Potser devia ser una sorpresa. També podria ser.
3: Home,
2: no?
3: En lloc de...
2: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
3: Va. Pensava que deies allò, posa el...
2: Ho faig com americà.
3: Agafa el passaport. No. Posa't un arnès.
2: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
3: Doncs això, que han acabat detinguts.
2: Un lladre estrany.
3: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel Marc? Per començar, no robes la pintura, no?
2: No, home, en teoria, si robo una pintura, seria per la pintura. El Marc el puc comprar posteriorment.
3: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat, sí, en una paret perquè hi havia un trasllat. El va agradar el Marc, el va agafar...
2: I a la pintura?
3: I a la pintura era un soroll.
2: Que no devia ni saber-ho.
3: Que no devia ni saber-ho.
2: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
3: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca.
2: Sí.
3: El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com... una samarreta blanca amb, sí, taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
2: I què li passa a Antonio Banderas?
3: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera,
2: val,
3: amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja n'ha servit.
2: Gràcies, Sílvia.
3: Fins ara.
2: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
0: Avui tindrem un dia de força sol. Si veiem al matí, les temperatures encara seran més agradables. Com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent. També a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
2: Pràcticament 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
4: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per amor a l'art, l'art aquest amb H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22a i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
5: Torna el festival Per amor a l'art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ, 17.

0: dissabte, repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
1: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, molta música en directe.
2: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire.
1: Avui és dijous i comença el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caleril, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5a edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten, doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasch, Alicia Kopp o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Cinc anys del cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
3: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. Que et sents tan sol en aquest món.
1: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà, doncs, concerts d'aquestes que sentim, a l'Osa també la Ludwig Van, per al Vol Convoy, Kim Mandando, Fades o 30 UFAM.
4: Doncs quina meravella, Kim Mandando estava veient, s'han traït.
1: Sí.
4: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
1: Cap a l'acústica.
4: Sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
4: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
5: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cruz diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi, un altre odi, que contra un atac, un contraatac, i així anem com anem.
6: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
5: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra, diguem-ho d'una altra manera, recuperar la nostra serenitat. Si a l'insult, per repetir el que ell ha dit,
6: sí,
5: jo responc amb una... amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult, perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
4: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes, grans respostes. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Siena, a Itàlia. Guillem Soler, bon dia.
7: Buongiorno, matiners. Si heu estat mai a Siena, sabreu que cada 2 de juliol milers de persones es reuneixen a la Piazza del Campo per presenciar el mític Palio. És una cursa de cavalls d'origen medieval que enfronta a 10 dels 17 districtes de la ciutat en una lluita pel respecte i l'honor. L'objectiu és fer 3 voltes a la plaça amb el mínim temps possible en una cursa amb molt poques regles i molta intensitat. La cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el palio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Siena pels matiners de Catalunya Ràdio.
4: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega amb el Roger al matí de Catalunya Ràdio.
8: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'informatius. També parlarem dels problemes a la P7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el que li han proposat al PSOE, i després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, em va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'onze, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
4: molt
8: per ordre dels propietaris.
4: Tema,
8: curiós i preocupant, en parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
8: No.
4: Ai.
8: Parlarem...
4: Espera, anem a la dada, Maiol. Preparat ja, com sempre, el trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
8: Doncs has estat a punt d'encertar perquè has agafat molt bé.
4: A P7, Maiol...
8: Molt bé!
9: Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando...
8: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
4: Escolta'm, és que és com circules per la P7, clar.
8: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
1: M'agrada molt.
8: L'autopista AP7, us recordo la dada major de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, amb 1.007 quilòmetres.
4: Sara Elias té una pregunta.
8: Quina?
4: Pels dos costats, eh? És a dir, en total, pujada i baixada?
8: No, és a dir, comptem una.
4: Molt bé, Sara.
8: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi dos costats.
4: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades d'un costat i l'altre, les que hi ha,
8: correcte.
4: La Sara és que és una fan, m'has pregut. Sara, mira, fer el programa amb nosaltres.
1: Sisplau, Sara.
4: A veure, quants quilòmetres té?
8: 1.007.
4: Jo diria que 30. Més. 26. Sara Elias diu 26. A veure...
1: Menys de 3.
4: 26?
1: 22.
4: 22, diu la Marta.
1: 31.
4: 31, la Lara.
8: Doncs avui el premi és per Lara García. Perquè en concret en són 32.
4: Amb aquesta desídia que has dit, mira,
8: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És a dir, que tota la Catalunya tens una àrea de servei cada dos minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia, de la Jonquera, 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
4: I molt viscuda. Oh, molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
8: La Jonquera ja ambientillo.
4: Sempre. Gràcies, Maiol.
8: Fins ara.
4: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 9-3-2-0-7-4-7-4. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
12: Sí.
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
1: És veritat que la cara estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
1: Jo estic segura que sí.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
14: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
15: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
11: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
11: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
11: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
4: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
0: Doncs mira, doncs, si tu hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
4: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
0: Doncs sí, no ens hem enganyat.
4: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
0: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
11: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
4: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3CAT Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
21: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, al lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder, necessito diners. Doncs vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps? Mm.
4: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve. Una abraçada des de la ràdio i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3CAT. I alerta perquè també què ha passat per l'últim programa, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
22: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, vots per tu, és la millor cançó que tens.
23: Clar. Dius no, gràcies o no?
22: Jo no els hi porto mai la contraria. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
23: I com a Patti Smith, també, no? Ens
22: com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu, oye, es que ya no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo, ponle, venga, de Rosendo para... I vaig quedar mirant i dic, hòstia, vaig quedar tan tallat que vaig firmar, de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo.
23: I l'il·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
22: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més, i es va acabar allà la nostra relació.
4: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
1: Internacional, sí, sí. Patti Smith m'encanta.
4: Vinga, barrem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
24: Bon dia.
4: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
24: Sí, ja fa estona, que estic desperta, ja fa estona.
4: A quina hora et lleves tu, Laia?
24: A quarts de cinc.
4: I com portem aquest horari? Sí.
24: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa abans d'anar a treballar i de fer les coses per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé. No em costa.
4: On vius tu, Laia?
24: A més a més, a Mollà.
4: A Mollà, o sigui que... Digue'm.
24: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
4: Oh, Laia, un aplaudiment per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
24: Des del minut zero. O sigui, quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
4: Veus?
24: I des del minut zero us escolto.
4: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
24: No, transmeteu una energia positiva, però... Tu, genial.
4: Veus? Això és el més important.
1: Gràcies, Laia.
4: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve. Estarem, res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
24: Molt bé.
18: T'ho agraeixo molt, Laia.
24: Que gaudiu molt de les vacances.
18: Gràcies igualment. Suposo que em faràs, no, també?
24: Sí, sí, però encara em queda.
18: Paciència, que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
24: Una abraçada.
18: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
24: Adéu.
18: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
18: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
2: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
18: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
2: Collons, qui em despertarà ara?
1: Ah, oh, clar, clar.
18: Home, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Pere.
2: Bueno, per massa tard, les 6.
18: A quina hora et lleves, tu?
2: A les 6.
18: A les 6. A les 7 comença, per cert.
2: A les 5, us escolto vosaltres i m'aixeco.
18: I, Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
2: Oh, i tant.
18: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
2: Regar el jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
18: Treballes, estàs jubilat? En quina situació ens trobem, Pere?
2: Estic jubilat, noi.
18: Ah, tu ja ets de bona vida, doncs.
2: Oh, i tant.
18: Tens més feina ara que quan treballaves?
2: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
1: Clar.
18: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
2: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
18: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
2: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
18: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la Romagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
2: Exacte,
18: doncs
2: sí.
18: Doncs això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una meravella.
2: Exacte.
18: T'envio una abraçada, Pere.
2: Vinga.
18: Que vagi molt
2: que
18: bé.
2: Vagi bé.
18: Adéu. Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
1: Riuran igual.
18: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
3: Sí, bon dia.
18: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no?
5: No.
18: Digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
3: Ja estic... Hauria d'estar dormint aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant bé.
1: Ah,
3: bé, atabalat, perquè hosti, això de l'Eloi Cordomí ho controla moltíssim. Jo m'atabalo una barbaritat.
18: Què vols dir que t'atabales?
3: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
18: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
3: Molt de ritme teniu.
18: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
1: Adéu, fins demà.
18: Ai, mira que contentes elles, apa!
1: Adéu!
18: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafar fent vacances.
3: Oh, estem contents.
18: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
3: No? I qui t'ho va dir des de principis de setmana?
18: Tu, sempre tu, Tomàs. Així jo sempre et faig cas.
3: Així m'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà. Demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, la setmana vinent no serà tan calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix, pràcticament. Podríem gravar-ho.
18: Mira,
3: així,
18: ja
3: no
18: està, ja ho tenim fet. El que passa que la setmana ve, com que ja no hi serem, dic, potser ja no ens servirà. Però, escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
3: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals que avui i demà s'ha de tenir molt present. Això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral, que avui anirà perdent força, i la tramuntana, que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
18: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada. Em trencaràs el cor i a Tomàs.
3: Ens trobem per aquí, per la tele, i ja seguirem.
18: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
3: Que tingueu bon dia.
18: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
6: Molt bé.
18: Com va tot?
6: Tot?
18: Sí, en general,
6: si
18: la
6: no
18: vida.
6: Si no entrem en detalls, molt
18: com
6: bé.
18: Com diria Sergi Pàmies.
6: Sí, exacte.
18: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
6: No m'ho deixes, perquè...
18: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
6: No són teles estrangeres que poses.
18: Engega el matí de Catalunya Ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La colonització americana és un procés en què diversos països europeus van ocupar les terres del continent americà, en van espoliar les riqueses i van explotar la població autòctona per treure'n beneficis econòmics. Durant 400 anys, els imperis espanyol i portuguès primer i el Regne Unit, França, Països Baixos i Rússia després van participar d'una pràctica que comportarà l'empobriment de la població local, el desarrelament de comunitats indígenes o fins i tot el genocidi de grups ètnics. Però també és el procés que internacionalitza l'esclavitud com a mètode d'enriquiment. Es calcula que prop de 12 milions de persones van ser esclavitzades a l'Àfrica per després ser venudes a grans terratinents europeus a les Amèriques, on treballarien en condicions deplorables i sovint fins a la mort. Catalunya participarà de l'esclavitud i del tràfic il·legal d'esclaus. Hi haurà catalans que s'enriquiran amb aquesta pràctica i d'altres que construiran el seu llegat sobre l'esclavitud i que els permetrà formar part de l'elit social, política i econòmica del país. Algunes d'aquestes fortunes encara avui perduren. Avui parlem de l'esclavitud i de com l'afany de riqueses d'alguns pot passar per sobre de la vida d'uns altres. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 10. Traficar amb la vida. Els negrers catalans.

0: som a l'any 1820. La corona espanyola acaba de prohibir el tràfic d'esclaus, però això no ha impedit que una embarcació catalana s'aturi a la costa de Ghana per carregar mercaderies. Però no són caixes o bidons el que carreguen, són persones. Desenes d'esclaus negres són empesos dins de la bodega entre cridòria i alguna fuetada. El temps és or. Quan tots són a dins, el vaixell desplega veles i salpa direcció a Cuba. Durant dies, el vaixell navegarà sotmès a la mar i les inclemències del temps, però també mirant d'esquivar les patrulles navals que persegueixen el tràfic d'esclaus. Quan arribin al port de destí, descarregaran els esclaus a la plantació, on seran explotats la resta de la seva vida. Però com s'ha arribat a aquesta situació? En quin moment traficar amb persones va ser una opció vàlida per guanyar diners? Malauradament, l'esclavitud és tan antiga com la humanitat, però en el cas americà hem de remuntar-nos molts anys abans d'aquest vaixell negrer. Hem d'anar fins als inicis de la colonització americana.
1: Colonització no és res més que la imposició d'una societat sobre l'altra. És el fet de que una societat domini l'altra. En realitat tenim dos termes que són bastant similars, un és imperialisme i l'altre és colonialisme. La diferència és que perquè puguem parlar de colonialisme hi ha d'haver-hi població de la població colonitzadora que sigui la que domini la població colonitzada. Per l'imperialisme no cal això, tu fer imperialisme amb una empresa, perquè és colonialisme tens que tenir el desplaçament de gent colonitzadora i la peculiaritat que té això és un grup de gent d'un territori que va dominar-ne un altre.
0: Acabem d'escoltar Gustau Nerín i Abad, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica. L'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica serà l'inici d'un període llarg de temps en què les principals potències europees aniran conquerint i explotant les terres del continent americà. Durant aquest temps, moltes persones viatjaran a les terres conquerides per fer-hi negoci. Alguns es convertiran en amos de plantacions de canya de sucre, cafè o tabac, entre d'altres. Uns productes que llavors eren molt preuats a la societat europea. Però mantenir les plantacions requeria molta mà d'obra. Aquí es farà servir un sistema que durarà segles, l'esclavitud. Escoltem Martín Rodrigo Alarilla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Amèrica i en terres colonitzades per poders europeus, però es necessita que hi hagi mà d'obra que les treballi. I una de les fonts per trobar aquesta mà d'obra és a Àfrica i finalment serà la que s'imposarà en moltes societats. Llavors, què és el tràfic d'esclaus? És un tipus molt peculiar de comerç, on els europeus van a comprar captius africans a Àfrica i els esclavitzen a Amèrica a treballar en diferents qüestions i, sobretot, a la terra.
0: A banda de negres vinguts de l'Àfrica, l'esclavitud americana també es va nodrir de comunitats indígenes, però els amos de les plantacions acabaran optant per esclaus africans perquè els sortiran més barats.
2: També hi han indígenes que són esclavitzats. I això passa en el l'imperi portuguès i en l'imperi espanyol també. El que passa és que no ha estat tan estudiat. En principi, en el cas de Castella, des de la primera meitat del segle XVI, sobre Isabel de Castella i després el seu net Carles I, van dir que era il·legal esclavitzar la població aborigen. I per això, com que sí que era legal esclavitzar africans, es van portar africans.
1: Es va explotar molt les poblacions indígenes, les poblacions indígenes a més van tenir una mortalitat elevadíssima i els europeus trobaran que el mitjà més econòmic que tenen per trobar mà d'obra, amb una mà d'obra que els arribava més barata, és justament comprar mà d'obra a la costa africana. És cert que en algun moment hi haurà altres estratègies, es portaran famílies europees amb a fons per obtenir els màxims beneficis pels empresaris, el que surt més a compte és tenir mà d'obra que ve esclavitzada, que treballarà de forma compulsiva durant un període de temps molt curt. La gran majoria d'ells moriran a les plantacions sense haver deixat descendència, per això el tràfic d'esclaus continua.

0: En general, els esclaus africans no havien estat capturats pels europeus. De fet, l'Àfrica no està colonitzada per les potències europees fins pràcticament les acaballes del segle XIX. Però llavors, a qui compraven els esclaus els amos de les plantacions?
1: Moltes societats africanes, no totes, però moltes, tenien esclaus domèstics. És a dir, la gent podia s'esclavitzar per diferents motius. Podia s'esclavitzar per deutes, podia s'esclavitzar perquè havies comès algun delicte, podia ser esclavitzar per tenir comportaments incorrectes, podia ser esclau perquè eres fill d'un esclau, però la veritat és que aquests esclaus eren un número prou limitat. Al final van sortir més de 12 milions d'esclaus del continent africà. Amb aquests esclaus per delictes, per deutes, hauria sigut molt difícil cobrir tota la demanda que hi havia a Amèrica. Bona part dels esclaus que arriben a Amèrica són en realitat esclaus de guerra. A la llarga, com que hi ha una demanda molt gran i el preu de l'esclau és molt alt, el que fan és que s'organitzen guerres per capturar esclaus. En certa mesura, hi ha estats a la costa africana, com l'estat de Dahomey, com l'estat del Congo, que es converteixen en estats predadors, estats especialistes en tenir grans exèrcits que organitzen cada any, cada sis mesos, una expedició cap a l'interior, destrueixen els pobles del voltant, capturen la gent i la porten cap a la costa.
0: Els europeus compraran esclaus a l'Àfrica i els revendran a les colònies americanes als amos de les plantacions. En aquests indrets hi haurà veritables mercats d'esclaus on la mercaderia en venda eren éssers humans, homes, dones i criatures.
1: Durant el període de tràfic d'esclaus legals, efectivament, hi havia mercats. A més, pensem que els esclaus arribaven molt debilitats, el que feien normalment quan arribaven a Amèrica, els deixaven 15 dies per reposar-se, els hi donaven molt aliment per guanyar pes i els rentaven, els intentaven que tinguessin millor imatge perquè arribaven al sud fatal i aleshores realment feien una venda pública.
2: L'esclavisme en propietat era una relació de servitud específica on l'esclau era tractat com a propietat per l'amo. És per això que el propi amo era lliure de vendre, comerciar i tractar l'esclau com a una propietat més. Acabar esclavitzat volia dir deixar de ser persona i esdevenir un objecte amb el que es podia fer el que es volgués.

0: Va! Avanceu més de pressa, que fem tard.
1: Bona nit, senyor.
0: Bona nit.
1: Quants són?
0: 6, tal com vam parlar. 4 homes i 2 dones. Tots acabats d'arribar de l'Àfrica i amb moltes ganes de treballar. Oi que sí? No us escolto!
1: Va, deixa que els hi faci una ullada. M'agrada comprovar el producte abans de fer el pagament.
0: Li asseguro que són de la millor qualitat. Compliran amb qualsevol de les feines que els encomani i sense donar problemes. Els he comprovat jo mateix. I li puc assegurar que tots aquests...
1: Un moment, aquesta dona està embarassada.
0: Com diu, senyor?
1: Que la negra aquesta està prenyada. No havíem quedat en això.
0: No, deu ser un error. No és possible. Deixi'm mirar.
1: Miri, ho comprovi vostè mateix.
0: Doncs és veritat. Com ho has fet, eh? Que em vols buscar problemes!
1: Bé, doncs, donades les circumstàncies, hauria de considerar vostè fer-me una rebaixa. No pretendrà que li compri una prenyada a preu normal.
0: No, senyor. Li faré la rebaixa pertinent i li prego que em disculpi per les molèsties que aquest infortuni li pugui ocasionar. Tot i això, mira aquest d'aquí. Està molt més fort de l'habitual. Durarà molt més que la resta i treballarà a un ritme molt més alt. Mira quina constitució. És ideal pels camps de sucre. Li venc a preu d'esclau normal. I així li compenso els danys causats. Li sembla bé?
1: Està bé. Tanquem això abans que ens vegi algú, va.
0: Per això no ho pateixi. Ningú li dirà res.
1: Tingui. Aquí està la quantitat que vam pactar.
0: A veure... Tot correcte. Doncs per la meva part ja estaria tot. Un plaer fer negocis amb vostè.
1: Fins la propera.

0: El 1807, Gran Bretanya prohibeix el tràfic d'esclaus i la corona espanyola farà el mateix poc més d'una dècada després. A partir d'aleshores, la venda d'esclaus com a mercaderia serà il·legal i es perseguirà aquesta pràctica, si bé hi haurà molta permissivitat.
1: Els acords internacionals entre Anglaterra i Espanya per reprimir el tràfic d'esclaus establien que, quan es capturava un vaixell negrer, el vaixell seria subhastat, hi hauria un judici al vaixell i que les actes d'aquest judici passarien al govern espanyol perquè el govern espanyol perseguís els traficants d'esclaus, tant els propietaris del vaixell com els mariners. Això no va succeir mai. És a dir, els mariners, els capitans, quedaven sempre impunes. Mai va haver-hi una investigació. Tothom sabia perfectament que certes persones a Cuba es dedicaven al tràfic d'esclaus.
0: Aquests acords internacionals només prohibien el tràfic d'esclaus, però en canvi no abolien l'esclavitud. Tenir esclaus era legal i, de fet, una pràctica molt comuna a llocs com el Brasil, Cuba o el sud dels Estats Units.
2: Catalunya té una doble relació amb l'esclavitud colonial i el tràfic d'esclaus. Per un cantó, hi vam participar directament amb vaixells que van sortir del port de Barcelona, però més important encara, hi van haver catalans que es van dedicar al tràfic d'esclaus, sobretot a Cuba. I després hi havia també propietaris d'esclaus. Molts d'aquests van tornar a Catalunya amb els diners que havien guanyat amb l'esclavitud, i després van invertir aquests diners a Catalunya. No podem saber quin volum va tenir aquest flux de capitals, però sí sabem que això va contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle XIX. Més en alguns sectors que en uns altres. Per exemple, l'Eixample de Barcelona es va construir en bona mesura amb capitals que venien d'aquesta economia esclavista.
0: Serà en aquest context d'il·legalitat del tràfic d'esclaus que els catalans començaran a participar-hi per fer fortuna.
1: En el moment que una partida d'esclaus entrava en una plantació de Cuba, es considerava que ja formaven part del dret de propietat del propietari i, per tant, allà mai les autoritats hi entraven. Només els capturaven en cas de que els pesquessin baixant del vaixell. Però un cop arribaven a una plantació ja es considerava que era propietat legítima i ja no s'hi entrava aquí a discutir.

0: Si bé l'auge del negoci negrer entre els catalans és durant el segle XIX, probablement només representaven al voltant d'un quart dels espanyols que s'hi dedicaven. I és que el negoci del tràfic d'esclaus no es feia amb mentalitat nacional, sinó amb l'únic objectiu de guanyar diners, i fins i tot les administracions hi participaven directament o indirectament.
1: El tràfic d'esclaus català bàsicament es produeix en període il·legal. Els catalans exporten molt més esclaus en període il·legal que en període legal. Però, evidentment, si això és possible, si és possible introduir 600.000 esclaus a Cuba de forma il·legal, és perquè hi ha una col·laboració a les autoritats. Les autoritats espanyoles tenen interès en que arribin esclaus perquè són imprescindibles per produir sucre, i les autoritats col·laboren activament amb tot aquest procediment. Hi ha tota una xarxa d'esclavistes espanyols de diferents llocs que subministren esclaus a les plantacions cubanes amb la plena complicitat de les autoritats espanyoles, que intentaran protegir-los sempre.
0: La Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldir i Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre com es veia aquesta pràctica a Catalunya.
2: Què en pensava la gent corrent de l'esclavisme? Era una pràctica acceptada socialment?
3: No és cert que tothom veiés bé el tràfic d'esclaus. I van haver abolicionistes, i van haver antiesclavistes. El fet diferencial espanyol és que el pes dels sectors favorables a l'esclavitud va ser molt gran i es va allargar durant molts anys. Però, malgrat això, també hi havia catalans i espanyols abolicionistes que es van organitzar, que van publicar llibres, que van... Des de les Corts de Cádiz ja es va debatre sobre si calia acabar amb el tràfic d'esclaus.
0: De fet, els esclavistes tampoc no és que es vantessin de traficar amb esclaus. Molts d'ells van amagar l'origen de les seves fortunes, tot i que en alguns casos els historiadors han detectat incongruències en els seus relats que han fet aflorar el seu passat negrer. Tornem ara al vaixell que al principi del programa vèiem salpar de la costa africana cap a Amèrica. Va carregat d'esclaus, potser centenars. Són d'orígens diferents, no parlen la mateixa llengua i no saben pas on els porten.
3: Els africans estaven convençuts que els blancs eren antropòfags, eren caníbals, i tenien moltíssima por. De fet, en els vaixells d'esclaus coincidien persones de l'Àfrica, normalment de diferents orígens, de diferents llengües. Sovint es feien amics en el mar del viatge, però no sabien on els portaven. De fet, un mateix vaixell de vegades podia sortir amb interès d'anar cap al Brasil i al final es girava i anava cap a Cuba.
0: L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Baldir i Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre això.
2: Com eren les condicions dels esclaus capturats?
1: Aquests esclaus arribaven moltes vegades debilitats, perquè molts els havien capturat a quilòmetres, els havien traslladat, havien estat en barracots durant mesos, no tenien molta aigua, no tenien molts aliments, perquè portar aigua i aliments per tots els esclaus era molt de pes pels vaixells, i per tant la mortalitat era molt alta. A més, estaven tots apretats, estaven en unes condicions que pràcticament no podien bellugar-se, no podien ni aixecar-se. Aleshores, els vaixells, normalment la seva gran preocupació era intentar garantir la màxima supervivència d'aquests esclaus. De fet, portaven sempre algun cirurgià i portaven mariners experts en tràfic d'esclaus perquè intentessin tractar els esclaus de forma especial. Pensem que per allà hi havia esclaus que es deprimien i el que feien era deixar de menjar. Hi havia una malaltia als esclaus, que el que es deia el banzo, que era gent que es deixava morir sense menjar. Aleshores, els vaixells negres tenien fins i tot una mena d'embuts que obligaven a la gent a menjar, a engolir un puré perquè no es morissin de gana. Però de la mateixa forma, per exemple, portaven instruments musicals, obligant els esclaus a sortir alguns dies i ballar, o, per exemple, els obligaven de tant en tant, traien aigua del mar i els obligaven a banyar-se per una forma de conservar mínimament l'higiene. Diuen que els vaixells negres els reconeixien a molta distància per la pudor que feien, de l'acumulació de gent que tenia durant moltes setmanes sense rentar-se, apretats i amb unes condicions d'higiene deplorables.
4: El tràfic d'esclaus africans va ser un sistema brutal que va durar segles. Durant aquest període, els africans van ser capturats per traficants d'esclaus i portats per la força a Amèrica, Europa i altres parts del món.

0: El que xiula.
1: Jo?
0: Sí, tu. Que xiules.
1: És una cançó que em va ensenyar la meva mare. Me la cantava abans d'anar a dormir quan era petit. La coneixes?
0: No. La trobes a faltar?
1: Aquí, a la meva mare. Sí, a la meva mare. El meu pare. La meva germana. La meva terra. Pensar que no els tornaré a veure.
0: Ja. Aquí estem tots igual. Trobem a faltar la nostra casa. I el pitjor és que no sabem on ens porten.
1: On creus que anem?
0: No ho sé. La gent diu moltes coses. Alguns diuen que ens porten a treballar. Altres diuen que a la que baixem del vaixell ens mataran. I els més optimistes diuen que després d'això tindrem una vida millor. És difícil saber qui diu la veritat.
1: Suposo que pitjor del que estem aquí no serà. Passem fred, gana i son. Som 20 persones tancades en un espai on no hi caem de peu. Gairebé muntagats una sobre dels altres.
0: Sí, les condicions són terribles. No sé si podrem aguantar gaire més així. A més d'un ja li comencen a fallar les forces.
1: No deu quedar massa temps per arribar allà on ens porten. O almenys això espero. Fa tant de temps que estem aquí tancats que ja he perdut el compte dels dies.
0: Esperem que sí. Escolta, per què no m'ensenyes la cançó que cantaves? Així la podem cantar els dos.
1: Està bé.
2: Voleu callar d'una maleïda vegada? Com torneu a cantar us tallaré la llengua, negres.

0: L'arribada d'esclaus africans a Cuba i altres colònies americanes no s'aturarà amb la prohibició del tràfic d'esclaus. Tot i que Gran Bretanya sí que perseguirà els vaixells negrers, Espanya no ho farà o serà menys estricta amb la prohibició del tràfic d'esclaus.
1: Se sap que el nombre de vaixells capturats va ser molt baix, mai va arribar al 10%, és a dir, en relació amb els que circulaven eren molt pocs. En realitat, el més fàcil hauria sigut detectar els esclaus a Cuba, és a dir, en teoria els tractats internacionals establien que els esclaus entrats a Cuba amb posterioritat a 1820 haurien d'haver sigut alliberats. Hauria sigut tan fàcil com fer un cens d'esclaus, a partir del qual qualsevol esclau que hagués arribat posteriorment al 1820 a l'illa hauria de ser alliberat. Aquest cens no es va fer mai perquè els propietaris d'esclaus i el govern espanyol es van encarregar sempre de negar-se.
0: Però el negoci del tràfic d'esclaus acabarà anant a la baixa a les colònies americanes, però no l'esclavitud en si mateixa.
1: L'any 1866 és l'últim vaixell que tenim documentat que carrega esclaus a l'Àfrica per anar cap a Amèrica i que és capturat. És l'última constància, potser en va sortir algun més, però pràcticament podem considerar que el 1866 s'acaba el tràfic d'esclaus a l'Atlàntic. Però això no vol dir que s'acabi l'esclavatge. Què fan la societat, algunes de les societats africanes que es dedicaven al tràfic d'esclaus? Decidiran que el millor que poden fer és quedar-se els esclaus al seu territori i dedicar-se a produir productes d'exportació al propi territori. Bona part del gran negoci de l'Àfrica de la segona meitat del segle XIX, que serà l'oli de palma, serà produït en plantacions d'esclaus.
0: Aquest procés anirà acompanyat d'una descolonització a Amèrica en què les grans potències europees deixaran de tenir el control sobre els territoris d'ultramar.
2: Ha acabat, hi ha mecanismes d'ordre neocolonial, però després també hi ha el colonialisme, és una cosa que tenim tots d'una o d'una altra manera dintre dels nostres caps. Hi ha tot un llegat que ve vinculat al colonialisme en general i a l'esclavisme en particular, que implica les nostres ments. Per això també hem de descolonitzar els nostres pensaments. Ho dic només a tall d'exemple, però una de les fonts del racisme contemporani actual té a veure amb l'esclavitud de la població negra africana. Amb la qual cosa, un dels pitjors llegats d'aquest esclavisme colonial és el racisme actual.
0: La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldir i Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
3: La societat catalana actual accepta el seu passat esclavista?
1: Aquí hem tingut un doble problema, és a dir, tenim un doble problema vinculat a diferents ideologies. Per una banda, el nacionalisme espanyol sempre ha partit d'una banda d'un pensament supremacista de pensar que els espanyols s'han comportat millor a les colònies que el resta de països. Hi ha gent fins i tot que avui en dia nega una evidència que Espanya tingués colònies i, per tant, fins i tot hi ha uns missatges per banda de sectors d'ultradreta dient que no, que els espanyols no havien colonitzat o que l'esclavatge era cosa dels anglesos. Bé, a mi em sembla evidentment que és enfrontar-se amb una evidència que no té cap sentit. Per altra banda, des del nacionalisme català hi havia hagut moltes vegades la idea de que el colonialisme d'Amèrica era una cosa que havien fet els espanyols, que els catalans no havíem tingut participació, que havíem estat marginats, lo qual és absolutament fals, sobretot si treballem sobre el segle XIX, en què la participació catalana és important.

0: Amb la fi de la colonització americana i l'abolició de l'esclavitud al continent americà, la majoria de les persones que hi van ser dutes a la força formaran comunitats que lluitaran per obtenir drets socials i polítics. Però fins i tot després d'anys de reivindicacions, les desigualtats entre descendents d'africans i d'europeus encara són molt visibles a països com Estats Units. Però el cas americà no serà l'últim exemple de colonialisme. Aquesta pràctica s'estendrà també a l'Àfrica i a l'Àsia, on els països occidentals ocuparan i explotaran territoris amb conseqüències terribles per l'economia i les societats autòctones. L'esclavitud també existirà i encara existeix en formes molt diverses, tot i estar prohibida per la Declaració dels Drets Humans. Al capítol d'avui hem parlat amb Gustau Nerín i Abad, doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i expert en colonialisme espanyol a l'Àfrica, així com amb Martín Rodrigo y Alarilla, doctor en Economia i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria parlarem de les lluites del col·lectiu LGBTI per acabar amb la persecució i discriminació que pateixen. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, anen muntant-se al seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
3: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la Llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la Llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxar de Barcelona, vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i oberta que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
4: Quan vas obrir el local?
3: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn i ja ho tinc tot.

0: coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no? Com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però dic, va ser quan estava, vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no? De dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no? Aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs, vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no? Perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp, el riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no? La Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè hi ha unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas, de tot aquí al costat hi ha un fort teuler i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec com fort d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivíem. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veiem com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no?, com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori. Doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
1: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
0: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és el dibuix, ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
1: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer. Treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
0: al final és jugant l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són

0: utilitàries totalment, però són úniques.
1: La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada a l'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria.
2: Com l'aigua.
1: Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
3: Som-hi. Cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
0: El primer que fem és ficar el pastó aquí al mig i centrar-lo i l'hem de fotre canya. Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. Vale? Sempre les mans mullades i el que fem és fer força per pujar el fang. Vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale. Deixar cap a baix.
3: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
0: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenó i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que a la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
3: I com sona la ceràmica?
0: Aquí, per exemple, és que ja estan cuites. I aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement és... Vale, ja... La ceràmica, quan surt del forn...
2: Ja sona més així.
0: Tu toques i ha de sonar com una campana, no? Això és que està cuit i no té casquetes. Vale? Quan te lança sona diferent.
2: Aquestes són
0: massisses, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale? No té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
3: Au, cap al forn.
0: Vale, i aquí tenim el forn, amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa, i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara doncs aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
3: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
0: És el que moltes vegades la gent no entén, no? I per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una espai, una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps en aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, per això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar alguna cosa, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja passa una setmana.
3: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
0: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i tu també un altre punt de que has d'estar centrat, has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i els centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí, i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió, perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o en els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà. No? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important, i en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent, i és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, és algo totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols en la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix, doncs, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades, basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret. No? És, al final, tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme, l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i, no? A través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? Ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció. I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
3: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
0: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta, perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar badar com un nen petit, sí, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final... Doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya a adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
3: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada. Però perquè continuï viva, no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: ¿Sabías que...?
1: Hi ha una formiga que suporta temperatures de més de 70 graus. En concret es tracta de la Cataglyphis bicolor, una espècie de formiga que es troba en zones temperades i càlides i resisteix fins a 10 minuts amb aquestes temperatures, encara que el seu niu està una mica més fresquet.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pedalar. En un món on les rodes giren tan ràpid com les pàgines d'un llibre, hi ha un vehicle que ha aconseguit ser protagonista de milers d'aventures. Et parlo de la bicicleta. I ara em poso a pedalar dins el meu imaginari per explicar-te un secret. Chanquete ha muerto. Ha muerto Chanquete. Així ho va dir en Pancho. D'acord, no és un secret. Ai, aquells estius mirant Verano Azul. Amb en Pancho, la Desi, en Piranha i tota la colla d'amiguis. Aquella sèrie va marcar la vida de molta gent i vivíem les bicicletes com un símbol de llibertat i aventura. Era el nostre vehicle que ens donava independència i, sumat a que no teníem mòbils, encara érem més lliures i alhora més exploradors. I parlant de bicicletes, sabies que Holanda és el país que hi ha més bicicletes? Mira, t'ho dic amb números. És un país que té 17 milions d'habitants i 23 milions de bicicletes. Així que si fem la compte, toca a bicicleta i escacs per cap. Ja deus saber que tenen un estil de vida on li han donat tot el protagonisme a la bicicleta. I com no podia ser d'una altra manera, han creat rutes fantàstiques per anar a pedalar. I de les rutes que he vist, em quedo amb una artística i creativa. La ruta dedicada a la figura del pintor Van Gogh. T'explico. La ruta en total és de 335 quilòmetres. Però no t'espantis, que està molt ben organitzat i es pot fer en diferents parts. És una ruta que porta paisatges i llocs on solia anar en Van Gogh i on s'inspirava. I a Brabante, que és allà on va néixer, hi ha un passeig per anar en bicicleta molt i molt especial. Sobretot a nit, perquè és quan llueix més. Perquè han creat un terra inspirat en una de les seves obres més conegudes, La nit estrellada. És un camí fet amb mosaic de vidre i una pintura especial que durant el dia absorbeix l'energia solar per brillar després de la nit. Així que ja ho saps, si vas a Holanda, no et perdis aquesta ruta tan pintoresca i, sobretot, gaudeix de les llums, però no perdis el control i de tant en tant mira endavant, no sigui cas que tinguis una nit estrellada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
3: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
1: Salut Activa.
4: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Doncs si ens piqueu una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada en la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és molt hàbil i, contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat, perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: ¿Sabías que...?
1: El meló és conegut per ser un gran analgèsic natural per a l'ansietat. Degut al seu alt contingut en potassi, aquesta fruita pot ajudar a normalitzar els batecs del cor, així com estimular el cos per a que ingressi més oxigen al cervell. Mentre menges meló, el teu cos es relaxa i l'ansietat desapareix.

0: Sí. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guix and the Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp, i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: Som una espurna de llum.
3: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: Si tu...
3: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp, i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: Som una espurna de llum.
3: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: Si tu...
3: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol, a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Sant Pau de Segúries celebrarà la sisena edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant dos dies, una cinquantena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
3: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al resta de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquells desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi energia tot... creada sí. pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
2: La fira tindrà una vintena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
4: Tenim moltes conferències, és el que sempre des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any, també. D'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna. Hi ha màgia, hi ha ritual de tambors.
2: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Esparragou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
3: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, amb tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
2: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom de Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
3: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut

0: tingut. Tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses, amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
1: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el conte Arnau, les bruixes de Mala Tosca i la vaca cega.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
4: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano ell és, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
3: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
4: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, en Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
3: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: Molto bene, grazie.
1: Me dice tu nombre, por favor.
2: Mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada a sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
4: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
3: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
5: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació, però com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris, també se'ls hi fa recomanacions per estar

0: en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
1: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Venezuela, el temps juga en contra dels equips d'emergència. Les possibilitats de trobar persones amb vida sota la runa disminueixen amb cada hora, però encara hi ha lloc per l'esperança. Fins ara, el balanç provisional és devastador. Prop de 2.300 persones han mort, més d'11.000 han resultat ferides i milers de famílies han perdut casa seva. Tot i això, els equips de rescat han aconseguit extreure en vida més de 6.400 persones i alguns dels anomenats rescats miracle que continuen emocionant el país. És el cas d'un nen de 3 anys localitzat després de 6 dies sota la runa gràcies a tecnologia tèrmica o d'un home que continua viu després d'una setmana atrapat sota les restes d'un edifici. Més de 3.000 especialistes de 29 països han participat en les operacions, però molts equips internacionals ja comencen a retirar-se. L'atenció se centra ara també en l'emergència humanitària. Prop de 12.000 persones necessiten allotjament, assistència sanitària, aigua potable i aliments, mentre que les carreteres malmeses dificulten l'arribada de l'ajuda. La Unió Europea ja ha activat un pont aeri amb material d'emergència i milions d'euros en suport. Però més enllà de les xifres, aquesta tragèdia recorda que fins i tot quan l'esperança sembla mínima, cada vida salvada continua sent una victòria. És dijous 2 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.

de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres entrevistarem a la tècnica de la Comunalitat de Vic, la Marc Canyelles, per parlar sobre la guingueta del Terrat d'en Cols. I després la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb Josep Parés, del Club Excursionista de Sant Feliu, i també amb Eva Chacón, membre de la Creu Roja, per parlar de la caminada nocturna d'aquest dissabte. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foc Lent tindrem aquí amb nosaltres el xef Gerard Fortuny, propietari del restaurant Can Fortuny. Que amb ell parlarem sobre aquest canvi d'ubicació del restaurant que ha passat de Centelles a Vic. A 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia, i com sempre acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia.

0: El punt que va obrir l'ordre del dia del ple de Manlleu d'aquest dimarts va ser la condemna a través d'una declaració institucional de les agressions a policies locals i Mossos d'Esquadra. L'equip de govern, format per Junts i Esquerra, es va remetre als actes violents que han patit agents dels cossos de seguretat les darreres setmanes. A través d'una declaració institucional, l'Ajuntament de Manlleu va condemnar les agressions a policies locals i Mossos, i així ho va manifestar dimarts durant la sessió plenària l'alcalde Arnau Rovira, qui en representació del govern format per Junts i Esquerra Republicana va fer referència a alguns episodis de violència als cossos de seguretat de les últimes setmanes a Osona. Va reiterar que en situacions com aquestes no es poden normalitzar i qui exerceix en funció pública no ha de conviure amb amenaces personals o familiars. Va demanar agilitzar els processos judicials vinculats a delinqüents multireincidents i va instar la Generalitat a reforçar els recursos. Sentim-lo.
1: Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar progressivament els recursos humans i materials destinats a la seguretat pública a la comarca d'Osona, amb l'objectiu d'aprovar la dotació d'efectius als estàndards mitjans de Catalunya i garantir una resposta adequada a les necessitats del territori. Reforçar els recursos dels jutjats, agilitzar els procediments judicials, especialment els vinculats a la multireincidència, i els delictes contra les persones, i garantir una resposta eficaç davant les agressions i amenaces dels agents de l'autoritat.
0: La CUP i el PSC van explicar el seu torn de paraula que no s'hi adherien. En parlen Leonard Sánchez de la CUP i Marta Moreta del PSC.
2: És una barreja de temes diferents. Es transforma en una demanda d'increment de policia, de recursos. Parla de multireincidència. Lògicament no cal que repetim que aquest no és el nostre model policial, que són els que es continua defensant.
3: És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem a temes de multireincidents, instem a temes de jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? És una moció partidista totalment per treure pit i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part.
0: L'alcalde va lamentar la negativa de cupaires i socialistes d'adherir-se a la declaració i va agrair el suport de la resta de forces al plenari municipal. Per altra banda, Ripoll amenaça de retirar la delegació de la recollida de residus al Consell Comarcal perquè ho faci una empresa externa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
5: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
4: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat. Un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
5: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda del representant socialista a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
4: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
0: I l'oposició li tomba el conveni i l'acusa de voler revocar la delegació de forma encoberta, Isaac.
4: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
6: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
4: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que s'hi ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El CUPaire també va dir això.
7: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim, ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
4: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
8: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can Demànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
4: Joaquim Colomer, de Somi, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
0: Les obres de la reivindicada ampliació del Cap de Torelló començaran a principis del 2028, després que aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte. El Cap de Torelló tindrà 26 consultes un cop feta l'esperada i reivindicada ampliació. Després de la darrera reunió entre el consistori i la Direcció de la Salut a la Catalunya Central, l'alcalde, Marcel Ortuño, va explicar al ple d'aquest dilluns que aquest mes de juliol ja es licitarà el projecte i que després de tots els tràmits i concursos públics es preveu que les obres comencin a principis del 2028. Sentim-lo.
9: No és una bona notícia al calendari perquè és un projecte que ha patit molts endarreriments, però sí que des de l'Ajuntament el que hem estat vetllant i treballant amb el Departament de Salut és que precisament doncs, aquest temps que transcorre serveixi per tenir un equipament al màxim d'actualitzat i sobretot doncs, a l'alçada de les necessitats de tota la Vall del Gès.
0: Amb l'ampliació es farà també la climatització nova i una base del SEM que ocuparà 80 metres quadrats. Ja es preveu que sigui una àrea integrada de salut. De fet, fa unes setmanes ja s'ha incorporat un equip multidisciplinari al centre.
9: Serà una àrea integrada de salut, segons el model que s'està implementant actualment i que la Generalitat preveu doncs anar ampliant a tot el país en un termini de 2 o 3 anys. Un model que Osona ja coneixem perquè ha estat pionera i que farà doncs que Torelló disposi d'un centre on la salut es tracta de manera integrada, comunitària i domiciliària.
0: El CAP creixerà per la banda on actualment hi ha l'aparcament i abans s'ha de resoldre un altre petit entrebanc.
9: Com s'integra l'estació elèctrica que hi ha precisament en aquests terrenys, en la nova construcció, a estudiar si és possible doncs, de substituir-la per una altra o si cal integrar-la en el nou projecte. Això és un tema que no està resolt, que ara aquest sí que quan anuncien el juliol la licitació sí que ja hauran tancat.
0: Darrerament s'havien callat perquè les dades registrals del cadastre i les reals no coincidien i no es podien cedir el terreny per ampliar-lo. La petició de l'ampliació ja remunta a l'any 2008, només 5 anys després que s'inaugurés l'espai que substituïa l'antic ambulatori de la Plaça Nova. I per altra banda, el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubió.
10: Així és, Ona, i és que un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre i a partir de llavors s'espera que en un parell de mesos i escaig, concretament 7 dies, han explicat, tot quedi construït. Ara mateix la Rambla es troba tallada en un dels sentits, entre el carrer Sol i carrer Madrid, a causa d'un esvoranc, com bé deia, zona a la via, provocat per una afectació important a la xarxa de clavegram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments a la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia obligat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria, expliquen des del consistori, una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. Aquesta actuació, valorada en 349.681 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs Pistre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegram, així com la reposició de tot el paviment de la urbanització de la zona afectada.
0: I aquest passat mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Mollà. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent de tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat, Laia de Déu.
11: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteras, ha valorat el pas endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
12: Per Mollà i per el Mollanès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que ens fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí a Mollà, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
11: El gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen un dèficit que tenia la demarcació central.
13: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isòcrones doncs arribàvem a Osona o al Bages, ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, una de les idees era clau, que fins aquesta base aquí de l'ambulància mèdica, l'avançada d'infermeria, perquè pugui donar suport al moianès.
11: La posada en marxa d'aquest equipament s'emmarca dins el desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central, i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura al Moianès, sinó que també servirà de suport per a les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: Les altes temperatures d'aquests dies han tornat a posar el focus en els refugis climàtics, un espai que cada cop tenen més protagonisme durant l'estiu. A Cardedeu aquest any l'Ajuntament ha ampliat la xarxa fins als 10 equipaments municipals, un d'ells la Biblioteca Municipal Enric.
10: I de fet, la Biblioteca de Cardedeu, com bé has dit, és un d'aquests 10 espais que s'han habilitat com a refugi climàtic per aquest estiu 2026. Espais accessibles i segurs davant de les altes temperatures. En aquest cas, la biblioteca té un espai per a fins a 140 persones, accés gratuït i serveis bàsics com aigua i lavabos, però més distracció pels més petits. Aquesta està mostrant un augment de visitants aquests darrers anys, però quan més es nota aquest repunt és en dies de forta calorada, on molts cardedeuencs i cardedeuenques la converteixen en un dels seus espais del dia a dia. Les famílies reivindiquen que no tenen espais al poble i que els carrers i sobretot els parcs hi falten obres. No obstant, malgrat els 10 equipaments habilitats per aquest estiu, la biblioteca, per exemple, obre només dos matins a la setmana, totes les tardes, però cap de setmana. Per això són moltes les veus que des de la ciutadania clamen per una millor gestió del verd urbà, de l'utilització d'arbrat per regular les temperatures i de la necessitat que tots els parcs infantils tinguin ombres reals. Això sí, no obstant, de moment, tant la biblioteca, el CAP i el casal de la gent gran es mantindran oberts, com hem comentat, tot l'estiu sense tancament per vacances.
0: I per altra banda, Roda de Ter ha presentat les opcions de la consulta ciutadana per fer front als efectes del trànsit, una problemàtica que fa temps que afecta el municipi. Davant la necessitat de cercar consens, l'Ajuntament de Roda va impulsar un procés participatiu per recollir propostes que ajudin a reduir l'impacte del pas dels vehicles, especialment de la C-153 al seu pas pel centre del poble. La consulta organitzada a través de la taula de trànsit s'adreça a les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter, que podran escollir fins a dues de les 7 opcions finals proposades. Ho explica el mateix alcalde, Toni Mas.
14: Per permetre als rodencs i rodenques votar i definir prioritats de cara a afrontar la problemàtica del trànsit, hem detectat una varietat molt gran de problemàtiques, a més del trànsit al pas per la carretera que travessa Roda de Ter.
0: El procés culminarà amb una votació ciutadana del 13 al 16 de juliol i de les 7 propostes n'hi ha 3 de la Generalitat sobre possibles variants i 4 sorgides del procés participatiu. Les ciutadanes inclouen la pacificació del municipi, la reducció del trànsit pesant, la millora del transport públic i un pla de mobilitat sostenible.
14: Perquè a partir de les decisions que es prenguin amb aquest procés participatiu volem reduir l'impacte del trànsit al centre del municipi. 2. Perquè també amb això, amb aquest procés mateix, volem millorar la salut, la seguretat i la qualitat de vida. I 3, perquè l'opció, la que sigui més votada, es traslladarà a la Generalitat de Catalunya, o donat el cas, que es pugui assumir pròpiament des de l'Ajuntament. En tot cas, s'assumirà com a propi.
0: La informació per votar arribarà als veïns a través del butlletí municipal i les votacions de les propostes es podran fer tant de manera telemàtica com presencial. Sentim a la primera tinent d'alcaldia, Yolanda Tristancho.
15: Hem enfocat dues formes de votacions perquè la gent doncs pugui ser més flexible, que pugui fer-ho online des de casa o des d'allà on sigui, i el que no, doncs que pugui venir i dirigir-se aquí a les oficines de l'Ajuntament.
0: I pel que fa als resultats, preveuen poder-los fer públics dels dies posteriors a la votació entre el 17 i el 20 de juliol. L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar aquest passat 25 de juny el programa dels actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. Laia de Déu.
11: Una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templarium. La celebració va arrencar el passat dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal que repassa la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables en el Templarium. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i per primera vegada posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut, la tercera dansa de foc composada, com totes la resta de cançons, per Ramon Soler, director musical de l'Escaldarium. Escoltem a Toni Jiménez, cocap de colla del Vall de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templarium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de La Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templarium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templarium de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
11: El judici, que se celebra el dia 10 de juliol, manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria. Potenciar també el cant en directe és renovar el Ball de l'Aquelarre, un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes, la Fira d'Herbes Remeieres, que es consolida en forma de 2 dies i enguany sumat tallers familiars i una xerrada taller per fer olis essencials. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11.
11: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers Voluntaris fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldarium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga de l'Escaldarium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element serà un casquet de natació, val? Tindrà també l'hidra també present quan es va fer esport.
11: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que omplirà el parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte. Un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça. Finalment, aquest any els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
20: Hola, molt bon dia. Com esteu? Com va la setmana? Ja som dijous. Ja tenim aquí a l'horitzó, ben a prop, un nou cap de setmana i han baixat una mica les temperatures mínimes, s'ha dormit millor sobretot cap a l'interior, es nota tota aquesta baixada de temperatures i aquest dormir millor. S'ha baixat els 20 graus a moltes zones i cap al Pirineu ha fet força fresca. Atenció, zona de Baiter i zones pròximes, la temperatura ha baixat clarament dels 10 graus. Per tant, força, força fresca en aquella zona. Domina l'anticicló, aquest anticicló molt potent i enorme cap a les Açores. L'aire no es renova, però, per sort, tenim una mica d'entrada de vent de nord aquests dies i fa que la temperatura pugui baixar una mica. Però atenció, perquè es va acabant aquesta entrada de vent de nord i mica en mica anirà pujant la temperatura. I avui ja serà una mica més alta que la d'ahir. Les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte a ahir i en moltes zones tornarem a superar els 30 graus. Unes màximes d'estiu, no durant la calor, ni molt menys encara, però sí que les temperatures seran de ple estiu, les temperatures màximes. Algunes nuvolades a la tarda, molt poc importants, i en principi sense pluja. No són les característiques perquè tinguem precipitacions. Les tempestes d'estiu es fan esperar i de moment no seran protagonistes a les tardes els pròxims dies. No hi ha manera de que puguin créixer amb forces núvols i tindre les típiques tempestes de tarda que dominen molts dies d'estiu. I com deia, a partir del cap de setmana, sobretot, les temperatures s'enfilaran i tindrem gairebé una onada de calor. Veurem si és onada de calor o no, però les temperatures pujaran força a partir del cap de setmana. Moltes gràcies, que tingueu un gran dijous. Adeu.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres us volem que recordar des del Territori 17 que el 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França i per aquest motiu el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4 l'etapa 1 recorrerà Barcelona, el dia 5 l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i l'endemà en l'etapa 3 el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Per consultar totes les restriccions i itineraris alternatius, visiteu gent.cat/tour2026. 3 minuts i tornem. Fins ara.
21: Per on heu entrat vos ara, comte l'Arnau?
22: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el cor d'homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
23: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
24: No penso tornar.

0: principals diaris de Catalunya i Espanya. Avui començarem, com sempre, per la portada de La Vanguardia, que el seu titular explica doncs, que la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc, i això fent referència a la crisi migratòria i tots aquests tràmits de regularització dels immigrants, doncs, que, com explicàvem, aquests números de persones doncs, han superat doncs, les expectatives. I la imatge de La Vanguardia d'avui doncs, parla sobre i ens indica aquell accident que va succeir ahir a la matí a Lleida, i doncs es veu una imatge d'aquest autobús que va tenir aquest accident. Després seguirem per la portada del diari Ara, que el titular ens indica: Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora a Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE i avisa Feijóo que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. Pel que fa a la imatge que ens destaca avui la portada del diari Ara, ens indica: Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes, i podem veure la imatge doncs, Donald Trump on ensenya doncs, un avió, entenc que és un avió privat, i doncs, ens explica aquesta portada avui al diari Ara. Seguirem per la portada del periòdico, que el seu titular és: Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. I la imatge que ens destaca avui en portada del periòdico, doncs podem veure una altíssima Sagrada Família, però en aquest cas no parlem de la Sagrada Família, sinó parlem que Barcelona ja respira aires del Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. Doncs, també hi podem veure, als peus de la Sagrada Família, un grup de ciclistes que esperen ansiosos aquesta arribada del Tour al nostre territori. Acabarem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, amb la portada del Punt Avui, que té una portada pròpia, i el títol també ho indica: cobertura pròpia, no en aquest cas, perquè parla que un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. Com sempre diem, les imatges del Punt Avui són molt, molt il·lustratives, i veiem doncs, la silueta de Catalunya, on es pot veure una xarxa de telecomunicacions. Seguirem per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Com sempre, començarem per la portada del País, on el seu titular ens indica que Trump va guanyar 1.200 milions amb les seves criptomonedes el 2025, i la imatge destacada és sobre la llei dels nets, i ens mostra una persona que és la Lucía Gabán, on cita unes declaracions seves on posa que és: Espanya és part de la meva identitat. Seguirem amb la portada del diari del Mundo, on explica: la venda de la seu de la CEPI oculta un pelotazo de 50 milions. I pel que fa a la imatge destacada de la portada del Mundo, doncs es veu, parla de la selecció, que és una imatge d'Oyarzábal, on també cita una frase i diu: estem molt bé i no hi ha per què tornar-se bojos. Unes declaracions d'Oyarzábal. Seguirem ara per la portada de La Razón, que el seu titular ens explica avui que Sánchez deixa la porta oberta a una altra cimera estiuenca amb Zapatero. I pel que fa a la imatge principal, es pot veure el president del govern, Pedro Sánchez, ahir al Palau de la Moncloa. I com sempre, acabarem el repàs de portades per la portada de l'ABC, que el seu titular ens indica: els recursos per frenar la llei dels nets no resoldran davant de les eleccions. El govern amplia la norma més enllà dels exiliats, sense informes jurídics ni memòria econòmica, el que permet un augment del cens electoral estranger de fins a 2,5 milions de persones. I la imatge que ens destaca avui ben gran en la portada del diari de l'ABC, com sabem, un diari doncs, més tradicional, es veu l'obispa Galarreta i explica que els seguidors de l'Efreve consumen la cimera amb el Vaticà, i es pot veure doncs, a la imatge de doncs, l'obispa. No sé si es diu obispa. Bisbe. Gràcies, ja ho miro. Doncs res, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 5 minuts de 2:15.

0: 10 anys, la guingueta del Terrat en Cols ja fa més que està en funcionament. Un projecte que s'ha plantejat com un espai de trobada en què administracions i entitats treballen plegades per oferir activitats obertes a la ciutadania. Aquest espai estarà obert fins a mitjans d'octubre amb una programació regular amb activitats per a tots els públics, però avui, per conèixer millor aquest projecte, tenim amb nosaltres a la tècnica de la Comunalitat de Vic, a la Marc Canyelles. Bon dia, Marc, què tal?
1: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: També molt bé. Un mes que està oberta la guingueta. Com està anant? Com ho valores, aquest primer mes?
1: Sí, tu has dit, doncs mira, sí, fa un mes que vam obrir, concretament vam donar el tret de sortida el dia 5 de juny, i de moment valorem l'obertura com un èxit de participació i també de la suma d'entitats que s'han involucrat en la gestió d'aquest espai.
0: Uh-huh. Abans de començar en aquesta programació, també vull que ens expliquis també com va sorgir la idea d'obrir aquesta guingueta, perquè no és un projecte que hagi sortit de fa poc, sinó que és un projecte que va quedar una miqueta encallat. Uh-huh. Si ens pots fer una miqueta de context de com va anar.
1: Correcte. Doncs mira, nosaltres des de la Comunalitat de Vic explicar primer, no?, que ens dediquem a l'acompanyament del teixit organitzat de la ciutat i totes les xarxes de suport mutu i també iniciatives d'economia social solidària. Llavors, d'aquest contacte més directe amb les entitats i d'intentar també que es vinculin o que puguem fer projectes compartits amb l'Ajuntament, doncs vam palpar aquesta necessitat que venia de l'Associació de Veïns del barri de la Calla, a qui hem d'agrair també, no?, que s'hagin involucrat i

0: posa a disposició d'aquestes entitats doncs, els recursos humans, tècnics i la infraestructura perquè això pugui passar.
1: Mm. Clar, explica'ns com funciona, perquè és un model, no, de... que clar, entenc que us reguleu vosaltres mateixes o com funciona, és a dir, si com a entitat vull participar i vull utilitzar aquest servei de la Guingueta, com ho he de fer?
0: Vale. En aquest cas doncs, és fàcil, es pot posar en contacte amb nosaltres perquè aquest any, com que és una prova pilot, ho estem impulsant des de la comunitat de Vic, per tant ens poden escriure un correu a hola@comunitatvic.cat o venir-nos a veure a l'Espai del Pont, allà a la Rambla Tarradellas, i bueno, manifestar que tenen ganes de fer una activitat. És relativament fàcil i el compromís que s'ha pactat és que puguin assistir a una reunió mensual que fem tota la l'assemblea gestora, que està formada per totes aquestes entitats, i llavors és això, poder-nos coordinar per, bueno, perquè tenim una normativa, no? I ens organitzem d'aquesta manera més assembleària.
1: Mm-hmm. És important també remarcar, no, que aquesta Guingueta no només és un espai on poder prendre alguna cosa a l'estiu, sinó que sempre va lligada a una activitat, no? Vull dir que aquest també és un hàndicap que és important per poder participar en la Guingueta.
0: Sí, perquè clar, entenem que és això, que com que són les entitats de la ciutat les que estan dinamitzant això, ens interessa molt que es donguin a conèixer, i llavors hem requerit, no, que tots els dies que s'obri s'hi pugui fer una activitat que sigui una mostra del que fan les entitats ja en el seu dia a dia, en els seus espais, doncs que sigui un espai de mostrar i de fer-se visible, i també de, bueno, això de confluir o de col·laborar, de cooperar entre diferents entitats, perquè no totes les activitats estan associades a una sola entitat o col·lectiu, sinó que n'hi ha algunes que són més compartides, com va ser el cas de l'obertura, o per exemple alguna que també organitzem des de la comunalitat, que servirà doncs, per recuperar memòria històrica dels moviments socials, etc. Per tant, sí que és veritat que tant de bo, no? L'any que ve, si això funciona, pugui estar oberta totes les tardes, però sí que ens semblava molt interessant que fos sempre des d'una entitat que fa una activitat i que llavors això doncs, s'obri un bar i la gent pugui estar allà prenent la fresca i prenent alguna cosa sense necessitat tampoc de fer l'activitat.
1: Mm. I també pel que fa a l'espai, també és un espai doncs, que té bastant terreny, diguéssim, també té el riu, vull dir, és un espai una miqueta, crec que és bastant perfecte en aquest sentit per poder obrir una Guingueta, no? Com sí. Ho veieu vosaltres? Ho valoreu bé l'espai?
0: Sí, sí, sí, clar, pensàvem que això, que Manlleu té l'embarcador, Roda també té una Guingueta, no? I que a Vic li faltava, no?, aquest espai més de per poder passar l'estiu a la fresca. Sí que quan hi hem estat hem vist que és un lloc que és bastant ventat, que passa molt el vent, però que realment si està fresc, i com que també hi ha els pollancres allà al costat, doncs que et pots, no?, acostar més a la zona del riu. Per tant, sí que és un espai que convida a múltiples usos, no?, tant estar allà prenent alguna cosa o jugar, etc. I també, de fet, les activitats que s'han programat per ara al juliol, doncs moltes són més enfocades, no?, a joves i infants de jocs, d'altres més culturals, no?, concerts, ballades de folk, bueno, això, més coses culturals, també alguna assemblea o si no fòrum, alguns tallers, vull dir que és bastant divers, i de veritat que les entitats que s'hi han sumat ara al juliol, també ara ho comptava i arribem a una vintena.
1: Mm-hmm. S'han sumat després de l'obertura?
0: Correcte, sí, sí. Vull dir sí, que... jo crec que la gent esperava a veure com seria, sí. No? Una mica de reticència o de, bueno, l'expectativa, a veure...
1: Sí, sí, sí.
0: Com aniria, i sí, la veritat és que, per exemple, s'ha sumat l'Ateneu a Xavuiro, per una Plana Viva, Terra Fèrtil, la Coral Xicalla, els de la cursa antiracista, bueno, la Cíclica, que també és un local de la Fera Ferotge, no?, que es reparen bicicletes, doncs aquest cop també tindrem un taller. Vull dir que són múltiples i diverses, i fa goig, no?, la salut bueno, de les entitats de la ciutat, que són moltes, i també s'agraeix que des de l'Ajuntament se'ns hagi permès de fer això, no?, de reconèixer que les entitats tenen capacitat d'agència i de, bueno, de donar aquesta confiança.
1: Clar, quin impacte espereu que tingui la Guingueta en el fet, en la cohesió social i també en la vida també del barri de la Calla, que és el que, no sé si es pot dir que és un dels impulsors del projecte juntament amb la comunalitat, al barri de la Calla?
0: És dels impulsors, i a més també és el que fa de pal de paller, perquè és el

0: qui s'ha fet l'autorització, diguéssim, ells figuren com a titulars i llavors han tingut aquesta generositat de dir, doncs, això no, ho compartim amb la resta d'entitats i col·lectius que alguns potser no estan formalitzats, i per tant és més difícil també, bueno, aquesta burocràcia, no?, que a vegades ens afoga, doncs, que ho han posat fàcil perquè, no?, que hi puguin haver aquesta diversitat d'activitats. Per tant, sí, la calla, molt important, i també, doncs, que bé que una associació de veïns pugui tirar del carro o que permeti, doncs, cohesionar d'aquesta manera. I llavors, per la pregunta que em feies, no?, de quin impacte veiem o esperem, doncs, que també s'hi puguin apropar nous públics que... Mm. Que potser, doncs, amb un espai més de consum no vindrien, però clar, ja ho hem dit, no?, que la Guingueta no és un espai de consum, sinó que ofereix és un oci alternatiu i consum alternatiu. Per tant, es pot estar allà sense consumir i ets benvingut. I llavors també que hi hagin entitats socials que puguin fer activitat, doncs també permet, doncs, que nous públics s'hi acostin i que llavors això permeti, doncs, una interacció i una coneixença entre les persones.
1: També creus que això també, doncs, el que deies, no?, afavoreix que hi hagin vincles entre entitats, com tu deies, també hi ha activitats que són amb entitats conjuntes, no?
0: Sí, sí, sí. I bueno, i també el fet de que això, que ens reunim mensualment, doncs esperem que d'aquí, doncs, surtin altres projectes compartits. Jo crec que és molt valuós que ens posem cara, no?, que podem compartir una idea conjunta i bueno, això també, doncs, genera aquest esperit, no?, més de cohesionador o de que estem portant una cosa tots junts i això fa alegria, no? És bonic.
1: Faltava Vic un espai com aquest?
0: Jo crec que sí, molta gent ho ha expressat, no? Ostres, que bé que s'hagi obert ja finalment, no?, després de 10 anys això tancat, d'aquests esculls burocràtics, sí, sí, que hi han hagut. Faltava un espai així i celebrem molt que la fórmula que s'hagi trobat hagi sigut amb aquest reconeixement cap a les entitats i el teixit organitzat de la ciutat.
1: Una fórmula que no sé si potser es pot aplicar futurament en un altre projecte, no sé si ho heu pensat, això.
0: Sí, clar, de fet, com que amb la comunalitat és això, estem treballant el que són les aliances públic-comunitàries, la Guingueta està sent un exemple, no?, una prova pilot de gestió cívica i comunitària, i ara hem de veure de quina manera això ho recollim o redactem com un mètode o un model, no?, perquè això es pugui anar replicant a la ciutat. Clar, també t'he dit que nosaltres aquest any estem estivant del carro, no?, acompanyant les entitats i fent d'annexa amb l'Ajuntament. Ens agradaria que això l'any que ve pogués passar, potser delegant hi algunes funcions nostres cap a algun tècnic de ciutadania, pensem així, perquè ja es pugui incorporar com una manera de fer dintre de l'Ajuntament, i que això, doncs, això pugui anar-se replicant. Nosaltres, per exemple, estem físicament, l'oficina de la comunitat és a l'espai del pont, a la Rambla Tarradellas, i ja és un espai que natural, de manera natural, s'ha anat creant aquesta... bueno, que ja han anat venint entitats, no?, i han anat sol·licitant aquest espai. De fet, l'espai està cedit a l'Associació de Veïns del Barri del Remei, i de manera orgànica ha anat passant també això. Llavors, bueno, s'ha d'anar veient si es pot anar replicant en altres barris de la ciutat, que també faria molta falta. Hi ha associacions de veïns que també necessiten locals propis i no els tenen. Llavors, bueno, ja sigui a través d'associacions o altres entitats, però crec que funciona, no? Uh-huh. Aquesta manera de fer compartida, perquè també estem en un món on el temps, doncs, tots ens en falta, i com aquesta, o si tenir tots la capacitat de gestionar un espai únicament tu sola, no?, com a entitat, és molt difícil. Per tant, la suma sempre és positiva.
1: Ja per anar acabant, Marc, no sé si aquest model és el veu trobat algun altre municipi que ho feien, o potser aquest model es podrà replicar en altres municipis. No sé si això ho heu pensat també.
0: Aquest model és molt, o sigui, per exemple, a Barcelona sí que tenen la Llei de Patrimoni Ciutadà, que tenen molts equipaments que estan gestionats d'aquesta manera, o sigui que és com l'Ajuntament té la titularitat d'un espai i el cedeix a entitats també amb una fórmula, no?, amb un conveni concret. I és un model que funciona molt a Barcelona. Llavors nosaltres sempre ens hem emmirallat, ara no et sé posar com un exemple molt clar, però sí que partim molt d'aquesta mirada de que en altres llocs està funcionant, per tant aquí per què no, no hauria de passar el mateix.
1: A la comarca no sé si hi ha algun exemple, o potser podríeu dir que sou els pioners en aquest sentit d'aquest model públic o...
0: Jo crec que hi deu haver algun exemple, però potser no, no hi té el nom, no? Que nosaltres ara diem públic comunitari, bueno, al final és això, de que un ajuntament, en lloc de fomentar que un equipament propi el gestioni un privat, no?, amb una licitació, doncs confiar en les entitats i en la comunitat que té, que en aquest cas a Vic, ja ho he dit, no?, és ben rica i diversa i s'ha d'aprofitar.
1: I Mar, aquesta programació entenc que s'acaba a mitjans d'octubre, no sé si s'ha ampliat
0: o... Sí, el que no he dit de la programació és que com que l'anem construint mensualment, ara per exemple només et podria dir doncs el que hi ha al juliol, a l'agost farem una parada, i al setembre i a l'octubre hi tornarem, però no hi ha encara la programació feta pels mesos de setembre i octubre. Sí que dic que començarem ara el dia 8 de juliol, per tant la setmana que ve. Sí que no sabíem com encaixar amb la Festa Major de Vic i de moment no ha sortit cap acte dintre la Festa Major, però potser l'any que ve sí que es podrà fer, però sí que veiem que com que és tan plena d'actes no... ningú, bueno, estava com disposat a activar alguna cosa per Festa Major, però sí que la setmana que ve ja comencem i acabem el dia 30 de juliol.
1: Perfecte, doncs Marc Canyelles, tècnica de la Comunalitat de Vic, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17 i explicar-nos doncs com funciona la guingueta del Terrat d'en Cols, que esperem que sigui un model que segueixi per molts anys més.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé. Passen 5 minuts de 2:15 del matí.

0: arriba la segona caminada nocturna de l'Or pels entorns de Sant Feliu de Codines, una iniciativa solidària que neix de la col·laboració del Club Excursionista i la Creu Roja. Per descobrir com va sorgir la idea i conèixer tots els detalls d'aquesta cita, avui a l'entrevista parlem amb Josep Parés, membre del Club Excursionista i també Meva Chacón de la Creu Roja, i com sempre ho farem de la mà de la Laia Tadeu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb el Josep Parés i l'Eva Chacón per parlar d'aquesta segona caminada nocturna de l'Or. I ara anirem desgranant una mica què és tota aquesta caminada nocturna, però primer saludar el Josep Parés bon i l'Eva Chacón. Bon dia i gràcies bon dia, per estar bon aquí dia. Al territori 17 i a Ona Codinenca.
2: Bon dia, hola, bon dia. Bon dia.
1: Clar, primer de tot, és la segona edició d'aquesta caminada. Això us ho pregunto als dos. Com neix aquesta idea? Com sorgeix?
2: Bé, nosaltres des de Creu Roja ja col·laborem a Caldes de Montbui amb el Centre Excursionista l'any passat feia 5 anys, i aleshores doncs, l'experiència doncs, sempre ha estat molt positiva. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i que necessitem fons doncs, per continuar amb les nostres activitats d'ajuda humanitària i d'ajudes socials pels col·lectius vulnerables. La Creu Roja des de fa molts anys té un sorteig especial i propi que es diu el sorteig de l'or, i aleshores doncs, és una de les grans fonts d'ingressos que tenim a nivell de Creu Roja. I bé, ens plantejàvem sempre de dir, home, les butlletes són cares, la gent doncs, a vegades costa més, què tal si oferim una... també oferim alguna cosa. O sigui, oferim la possibilitat de que algú es faci milionari, però a part...
1: Cosa que està molt bé.
2: Sí. Però a part d'això, doncs, també oferim doncs, que les persones doncs, que els agradi la natura, que els agradi experiències diferents, doncs pugui gaudir d'un vespre doncs, amb família, amb amics, doncs tot gaudint dels nostres entorns tan bonics, no? I bé, una mica aplicant l'experiència a Caldes, doncs vam parlar amb els amics del Centre Excursionista de Sant Feliu i els hi vam dir que els semblaria, que nosaltres aportaríem i els ajudaríem amb tot el que pogués ser, però la part més dels recorreguts i la part de l'expertesa que nosaltres no tenim, doncs per això els necessitàvem, no? I creiem que és molt important col·laborar entre les entitats que estem al territori. És fonamental el treball en comunitat de cara a multiplicar. Aleshores, doncs, molt contents.
3: Sí, sí. No has de pensar que quan Creu Roja ens va proposar això, va dir, diu, nosaltres vam obrir les portes que no tinguéssim cap problema ni cap cosa. A més, el CEMO, que és el de Caldes, organitzava, més falta que els de Sant Feliu els haguéssim dit que no. Això ja... I llavors, clar, vam fer, bueno, el mateix que d'allòs que es fa a Caldes, que fem un recorregut que sigui molt dir que a tothom, que qui posa a caminar i serà una passejada, saps que no és allò que dius, és que hi haurà moltes pujades, moltes baixades, que tothom n'hi ha de pressa, no, tothom que pot venir, tal com ha dit l'Eva, amb família, i a més, una cosa, si un vol tenir, té mascotes, podrà portar la mascota, que segons quins puestos, bueno, en fi, cadascú té la seva limitació, saps?
1: I clar, ara jo em preguntava, és la segona. Com va anar l'any passat, la primera edició?
2: Doncs...
1: I canvis, heu aplicat canvis respecte a l'any passat?
2: L'experiència doncs, va ser molt bona, okay. Perquè tot costa d'arrencar. Hi ha sempre moltes activitats els mateixos dies, i per tant, doncs, considerem, perquè l'any passat crec que vam fer una inscripció de prop de 50 adults i uns 20 i pico de nens, perquè sí que el que fem és que fem les inscripcions dels nens no contemplen la butlleta,
1: vale.
2: D'acord? I per facilitar una mica que les famílies doncs puguin, o sigui, més assequible, no? Perquè la inscripció doncs són 10 euros per adult, però inclou una butlleta que està valorada en 6, però vam dir que els nens no tenen butlleta pel tema del joc, etc. I també fem que les famílies diguin, doncs em convenç, em surt de compte, no?
1: Passar
2: una vesprada en família, fent potser alguna cosa una mica diferent i se'n van sopats a casa, no sé, que...
3: Que vols més, que oi que sí? Mare de Déu, tu, això va ser molt bé. És que amb l'experiència que ells ja porten d'allòs, no ens va costar res, doncs, a seguir el mateix ideari de Caldes i Palau, saps?
2: També val la pena esmentar i agrair les col·laboracions que tenim, que ens ajuden a tirar-ho endavant, que és sobre l'Ajuntament de Sant Feliu, evidentment, per tot el que és el tema de logística de material, i després els comerços locals, que els puc anomenar, no?
4: Sí, tant.
2: El Condis, el Bonària, que aquest any s'ha sumat a la iniciativa, Can Torret i Cala Rosa i Can Garriga, que ens fan donació de producte, i amb aquesta donació doncs ens permet pràcticament cobrir tota la part de l'avituallament que fem, perquè en fem dos, fem una a més o menys a la meitat del recorregut, perquè la gent es refresqui amb aigua, fruita fresca, hi ha alguna xocolatina també pels més golafres, i a l'arribada doncs tenim entrepans, alguns pastissos que ens fan les voluntàries, que tenim algunes artistes de la cuina que fan pastissos i bueno, coses per picar, i també aigua i refrescos.
4: Clar, i ara, o sigui, ara m'has comentat tot el dels avituallaments, però jo, Josep, t'adreçaré una pregunta directament a tu. El recorregut, perquè clar, al final jo entenc que no és el mateix caminar de dia que camina a nit. Aleshores, quin serà el recorregut d'aquest any? És diferent que l'any passat?
3: Sí, és totalment diferent. És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc, que dura dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari sigui ample, sigui que tothom doncs pugui anar junt, no és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes, que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, el que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allòs que poc que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
4: Sí,
3: és una cosa assequible
4: per tothom.
3: Ah, exacte. Sí.
2: És important destacar que les persones que venen a fer una lluita contra si mateixos amb el temps, etc., no és el seu espai. És una cosa més de tipus lúdic. Pensar que estàs fent-ho per una causa, que ara també volem comentar una novetat d'aquest any, i que és per gaudir una mica de la família. Hem de pensar que a la nit doncs és més complicat, i per tant no podem arriscar-nos doncs a que hi hagi alguna caiguda o algú que es perdi, no? Per tant, és una mica doncs reflectir-ho això perquè la gent sàpiga què ve. I en quant volíem també una miqueta el tema de la solidaritat, perquè nosaltres diem és que és una combinació perfecta, perquè és salut, oci, solidaritat, possibilitat de fer-te milionari, o sigui, és perfecte, no? Sí. Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu, i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana. Aleshores, doncs, convidem aquest any que la gent vingui a caminar per Venezuela.
4: Encara es pot inscriure la gent?
3: Sí. Has de pensar que de 7 a 8 el centre està obert, vull dir que si n'hi ha algun que no per internet o pel mòbil, no, que vinguin allà, que això és res, vull dir, és fer la inscripció.
2: I després
3: hi ha el QR
2: i que et porta un enllaç, és un forms, allà t'inscrius i ja estàs a punt. I llavors el dia de la sortida, doncs això, la gent que s'ha inscrit abans té un cost una mica inferior, i la gent que improvisa doncs es pot inscriure al mateix moment de la sortida, que també serà molt ben rebuts.
4: I tema avituallaments, gestió logística, com és? Perquè sou entitats que sou diferents, com és aquesta unió i aquest treball?
2: Doncs bé, ells tenen molt material d'aquest sí, que és bueno, no fungible.
3: Com, com que ja teníem caminades clar, i coses d'aquestes, i trails i tot això.
2: Tenen no, els llums per il·luminar per la nit, els punts d'avituallament, etcètera, sí, etcètera. Sí. I nosaltres, doncs, el que fem bàsicament és aportar la part fungible, no? La fruita, l'embotit, el pa, tot el que seria la part més de l'aigua i el menjar. Aleshores, creiem que és una, no sé, que és com una aliança bona perquè no és una càrrega excessiva per cap de les dues parts, perquè està com repartida la feina,
4: és equitativa,
2: no? I, clar, voluntariat de les dues entitats participen amb les, totes les accions, evidentment tenint en compte doncs, l'expertesa, perquè els guies, els que controlaran la, seran membres del centre excursionista, nosaltres aportem dues persones voluntàries que perquè puguin fer una primera cura si algú, doncs, jo què sé, es rasca i cau, etc, etc, i a la part dels avituallaments doncs, també hi haurà persones de les dues preparant els entrepans mentre uns caminen, hi haurà sí, gent a la segona barrera que estarà preparant perquè tot estigui a punt per quan arribi.
3: Sí, sí. L'experiència de l'Eva que amb molts anteriors doncs això ens ha volgut molt de portar-ho bé.
2: Bé, amb 5 anys situat al centre excursionista, sí, més o menys doncs és
4: també dona peu a traslladar-ho a altres espais, exacte, no?
2: Exacte. Sí, cada any sempre es poleix alguna cosa i ja està.
3: Bueno, això, sí, sí.
4: I canvia també, perquè no és el mateix fer-ho a Caldes, a l'entorn de Caldes, que a l'entorn de Sant Feliu, és diferent. I ja per acabar, recordem els horaris, lloc de sortida de la segona caminada de nocturna de l'hora d'aquest dissabte.
3: L'horari serà a la Font dels Albes a les 8 de, o, 8 de la tarda o 8 del vespre, dic jo com vulguis. Més o menys durarà dues horetes, dues i algo, o sigui que a les 10, 10 i algo ja estareu. Es podran sopar i res, vull dir que aquest és el de llonces. Han de portar sobretot frontal,
4: important.
3: I és important, un got o cantimplora, perquè això sí que abans amb les camiades sí que havien de tenir gots i, no, que, i tot això ha desaparegut avui dia pel tema de
2: sostenibilitat. Això és important, tant, eh? Sí, sí. Recordar-ho, perquè no en tindrem.
3: No.
4: Doncs, per acabar, què voleu que s'endugui la gent que vingui a participar d'aquesta caminada?
2: Doncs que s'enduguin haver viscut una activitat un xic diferent, m'imagino, i sobretot que hagin gaudit una mica de la companyia i el bon rotllo que pugui haver-hi entre sí, les persones. Sí. I llavors, a veure, que si algú li toca el número premiat, si sóc un milionari o milionària, fantàstic, no? Però bueno, això ho volem tots, els que tenim un número, no? Però sobretot una experiència agradable i també la satisfacció, a part que et dona caminar i haver exercitat una miqueta, de dir, estic contribuint amb una causa solidària. I en aquest cas anem concretament a Venezuela.
3: Sí, sí.
4: Doncs, Josep, Eva, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i a una codinenca. Espero i desitjo que vagi superbé aquesta segona caminada nocturna i gaudiu-la també vosaltres.
2: Fes una difusió entre els teus contactes, també.
4: I tant.
2: Gràcies, Raya.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.

èxit de High School Musical, i és que avui és l'aniversari d'Ashley Tisdale, que fa 41 anys. L'actriu i cantant interpreta Sharpay Evans, l'antagonista del musical High School Musical. Malgrat tenir un impacte a la indústria musical a principis del segle XXI, Ashley Tisdale va publicar Headstrong el 2007 i Guilty Pleasure el 2009. 10 anys després va tornar a la música amb Symptoms.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons explica el 3CAT, ni Adif ni la Generalitat donen cap termini per al final de la fase 1 de les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies, que ja haurien d'estar enllestides. Plataformes d'usuaris han denunciat en un comunicat l'incompliment dels terminis i la deixadesa per la falta de previsió i de transparència. El motiu del retard és la caiguda d'un mur adjacent a l'estació de Montcada a bifurcació. Ara fa 3 mesos que pertany a una empresa cimentera, la Farge, que encara no l'ha reparat. Adif va reconèixer a TV3 que s'haurà de fer càrrec de les obres, però ja no hi posa terminis. Es veu que la primera fase havia d'acabar al maig. Com a conseqüència, aquesta primera fase del tall de la R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat, com dèiem, la setmana passada i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
3: De seguida parlarem amb Gerard Fortuny, xef de Camp Fortuny. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I aquest passat mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Laia Déu, Ona Codinenca.
4: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable els temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha valorat el pas endavant que suposa aquest regust per al benestar dels veïns.
5: Per Moià i per al moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí a Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
4: El gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen un dèficit que tenia la demarcació central.
6: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs arribàvem a Osona o al Bages, ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, una de les idees era clau que fica aquesta base aquí de l'ambulància mèdica, l'avançada d'infermeria, perquè pugui donar suport al moianès.
4: La posada en marxa d'aquest equipament s'emmarca dins el desplegament del nou model de transport sanitari del SEM de la Catalunya Central. I la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura al Moianès, sinó que també servirà de suport per a les comarques veïnes del Bages i Osona.
3: I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que causa un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubió.
7: Així és, Ona, i és que un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació en totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre i a partir de llavors s'espera que en un parell de mesos i escaig, concretament un parell de mesos i 7 dies, han explicat, tot quedi construït. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments de la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia oblidat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. Aquesta actuació integral, com dèiem, valorada en 349.681 euros, ha suposat la redacció i l'aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic.
3: I com us explicàvem feia una hora, a través d'una declaració institucional, l'Ajuntament de Manlleu condemna les agressions a policies locals i Mossos d'Esquadra. Així ho va manifestar dimarts durant la sessió plenària l'alcalde d'Arnau, l'alcalde del municipi Arnau Rovira, que en representació del govern format per Junts i Esquerra Republicana van fer referència a alguns episodis de violència als cossos de seguretat de les últimes setmanes a Osona. Va reiterar que situacions com aquestes no es poden normalitzar i que exerceix en una funció pública no ha de conviure amb amenaces personals o familiars. Va demanar agilitzar els processos judicials vinculats a delinqüents multireincidents i va instar la Generalitat a reforçar els recursos. Sentim-lo.
8: Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar progressivament els recursos humans i materials destinats a la seguretat pública a la comarca d'Osona, amb l'objectiu d'apropar la dotació d'efectius als estàndards mitjans de Catalunya i garantir una resposta adequada a les necessitats del territori. Reforçar els recursos de les jutjats, agilitzar els procediments judicials, especialment els vinculats a la multireincidència, i els delictes contra les persones, i garantir una resposta eficaç davant les agressions i amenaces dels agents de l'autoritat.
3: A la CUP i al PSC van explicar el seu torn de paraula que no s'hi adherien. En parlen Leonard Sánchez de la CUP i Marta Moreta del PSC.
9: És una barreja de temes diferents. Es transforma en una demanda d'increment de policia, de recursos. Parla de multireincidència. Lògicament no cal que repetim que aquest no és el nostre model policial, que són els que es continua defensant.
10: És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem a temes de multireincidents, instem a temes dels jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? És una moció partidista totalment per treure pit i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part.
3: L'alcalde va lamentar la negativa de cupaires i socialistes d'adherir-se a la declaració i va agrair el suport de la resta de forces al plenari municipal. També fa una hora us explicàvem que Ripoll amenaça de retirar la delegació de recollida de residus al Consell Comarcal perquè ho faci una empresa externa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
11: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
2: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat. Un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
11: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
2: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
3: I l'oposició li tomba el conveni i l'acusa de voler revocar la delegació de forma encoberta, Isaac.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
12: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
2: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que fiava l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
13: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim, ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
2: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
14: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can Demànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
2: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
3: I us explicàvem també feia una hora que el cap de Torelló tindrà 26 consultes un cop feta l'entrada i l'esperada i reivindicada ampliació. Després de la darrera reunió entre el consistori i la direcció de salut de a la Catalunya Central, l'alcalde Marcel Ortuño va explicar al ple d'aquest dilluns que aquest mes de juliol ja es licitarà el projecte i que després de tots els tràmits i concursos públics es preveu que les obres comencin a principis del 2028. Sentim el mateix alcalde.
15: No és una bona notícia el calendari perquè és un projecte que ha patit molts endarreriments, però sí que des de l'Ajuntament el que hem estat vetllant i treballant amb el Departament de Salut és que precisament doncs, aquest temps que transcorre serveixi per tenir un equipament al màxim d'actualitzat i sobretot doncs, a l'alçada de les necessitats de tota la Vall del Ges.
3: Amb l'ampliació també es farà la climatització nova i una base del SEM que ocuparà 80 metres quadrats. Ja es preveu que sigui una àrea integrada de salut. De fet, fa unes setmanes ja s'ha incorporat un equip multidisciplinari al centre.
15: Serà una àrea integrada de salut, segons el model que s'està implementant actualment i que la Generalitat preveu doncs anar ampliant a tot el país en un termini de 2 o 3 anys. Un model que Osona ja coneixem perquè ha estat pionera i que farà doncs que Torelló disposi d'un centre on la salut es tracta de manera integrada, comunitària i domiciliària.
3: Darrerament s'havia encallat perquè les dades registrals del cadastre i les reals no coincidien i no es podien cedir el terreny per ampliar-lo. La petició de l'ampliació ja remunta l'any 2008, només 5 anys després que s'inaugurés l'espai que substituïa l'antic ambulatori de la plaça Nova. També, per altra banda, com us explicàvem feia una hora, la Unió Excursionista d'ahir commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. El segrest de la imatge a la nit del 8 al 9 de juliol del 1960 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica. Sentim a l'alcaldessa de Caralps, Imma Constans.
16: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat identitat de poble, de país, del nostre país, i que el que nosaltres creiem, doncs, el que ha de fer és forjar que continuem tinguent aquesta identitat, que continuem fent aquest esforç, i que sobretot ens reafirmem en lluitar, doncs, per la nostra llengua, per la nostra cultura.
3: La iniciativa sorgida de l'expresident de l'entitat Antoni Anguera i Puig permetrà rememorar el recorregut que van fer els excursionistes que van baixar la imatge pel camí vell de Caralps a Núria la matinada del 9 de juliol del 1967. Aquesta vegada, però, el trajecte serà en sentit invers. Els participants pujaran fins al santuari per sumar-se als actes commemoratius previstos. Diversos protagonistes dels fets participaran en la jornada. Manel Davís, el president de l'associació Homenatge Sagrés Mare de Déu de Núria. Sentim-lo.
17: Tota aquesta gent que hem trobat, que hi seran allà, mirarem que ens expliquin coses, són gent d'un gran bagatge en les lluites per les nostres, bàsicament, llibertats, i per la nostra llengua i per la nostra manera de ser. És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar, també de passada, a totes les persones que han lluitat i estan lluitant, i per què no els que lluitaran, per salvar les nostres llibertats.
3: Un dels moments més destacats de la jornada serà la inauguració d'una placa commemorativa situada al camí d'entrada a Núria sota la Creu de Riba. La placa que ja ha estat instal·lada ha estat dissenyada per Domènec Batalla i Manel Daví i recordarà per sempre el pas d'aquells excursionistes.
18: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: I tornem a sentir una altra vegada més el nostre meteoròleg preferit, Pep Acosta. Bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Com esteu? Com va la setmana? Ja som dijous. Ja tenim aquí a l'horitzó, ben a prop, un nou cap de setmana. I han baixat una mica les temperatures mínimes. S'ha dormit millor, sobretot cap a l'interior. Es nota tot aquesta baixada de temperatures i aquest dormir millor. S'ha baixat dels 20 graus a moltes zones i cap al Pirineu ha fet força fresca. Atenció, zona de Baiter i zones pròximes, la temperatura ha baixat clarament dels 10 graus. Per tant, força, força fresca en aquella zona. Domina l'anticicló. Aquest anticicló molt potent i enorme cap a les Açores. L'aire no es renova, però per sort tenim una mica d'entrada de vent de nord aquests dies i fa que la temperatura pugui baixar una mica. Però atenció, perquè es va acabant ja, es va acabant aquesta entrada de vent de nord, i mica en mica anirà pujant la temperatura. I avui ja serà una mica més alta que la d'ahir. Les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte a ahir i en moltes zones tornarem a superar els 30 graus. Unes màximes d'estiu, no durant la calor, ni molt menys encara, però sí que les temperatures seran de ple estiu, les temperatures màximes. Algunes nuvolades a la tarda, molt poc importants i, en principi, sense pluja. No s'obren les característiques perquè tinguem precipitacions. Les tempestes d'estiu es fan esperar i, de moment, no seran protagonistes a les tardes els pròxims dies. No hi ha manera de que puguin créixer amb forces núvols i tinguin les típiques tempestes de tarda que dominen molts dies d'estiu. I com deia, a partir del cap de setmana, sobretot, les temperatures s'enfilaran i tindrem gairebé una onada de calor. Veurem si és una onada de calor o no, però les temperatures pujaran força a partir del cap de setmana. Moltes gràcies, que tingueu un gran dijous. Adeu.
3: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després de la publicitat, tindrem a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i com sempre ens agrada acabar els dijous parlant sobre cinema i també alguna recomanació de sèrie, però tot això d'aquí 3 minuts. Fins ara. Som una espurna de llum.
1: hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Doncs moment de saludar en Guillem Sánchez. Què tal, Guillem?
1: Presencialment som aquí. Som aquí. Hem arribat.
0: Hem arribat.
1: Caminant,
0: exacte. Exacte.
1: Caminant des del cotxe. Caminant des
0: Com portes les agulletes?
1: Tinc una butllofa al segon dit del peu esquerre.
0: Sí?
1: Sí. Jo creia que era una pedra que tenia ahir a la sabata,
0: sí.
1: Però no, un cop dutxat vaig comprovar que era una petita butllofa que em anava molestant una miqueta. Però bé, vam acabar la cursa i,
0: sí.
1: I hem arribat.
0: Sí, jo estic molt contenta perquè no dubtava de mi, però en part sí. Llavors,
1: el meu
0: objectiu era acabar-la i així ha set.
1: I el problema és quan mires per primer cop el rellotge per veure el temps i fas els teus càlculs mentals i dius, val, acabo de consumir una tercera part del que se suposa que faré de temps, per tant encara em queden dues terceres parts, sí. del temps de la cursa i ja estàs a un punt físic que
0: dius, ostres,
1: que no és l'òptim, però
0: estic contenta perquè vaig dir que la faria en 40 minuts i la vaig fer en menys minuts.
1: Doncs ja està.
0: Per tant, estic superfeliç i supercontenta.
1: Superat l'any que ve a millorar el temps i a repetir-la, que és el principal.
0: Exacte.
1: Faries això que ha fet aquest usuari? Ens escriu avui. M'he passat tot el primer dia de vacances al llit. El cos i la ment m'ho han demanat.
0: Sempre passa.
1: Hi ha vegades que toca.
0: I és molt probable que quan estàs treballant i comences vacances, el primer dia et posis malalt o malalta.
1: Correcte.
0: Perquè tens un descans
1: que cacau.
0: Que de cop et venen tots els mals.
1: Que no estàs acostumat. Sí. Va, molt fan de com es troba ara mateix aquesta persona. Ens diu, vaig a fer un altre cafè per celebrar que estic esmorzant fresqueta al balcó. Algú em vol?
0: Jo?
1: Home, si ens convida, sí, no?
0: Ara d'aquí un moment aniré a buscar un cafè, perquè clar, ja m'ho has dit, ja m'ho has dit.
1: Hem d'esmorzar. Va, i atenció a la pilota d'en Joan, que ens diu, sentit esmorzant. Tinc peus de porc. Ui, no m'agraden. Tripa de xai. Ai, no, ex. Hem fet fricandó i mandonguilles amb sípia. La gent es menja això per esmorzar? Què vols? Un cacaulat i una magdalena? Et porto una piruleta de postres? Camamilla? L'ha deixat en blanc. És que només faltaria, sisplau.
0: A mi dels que has mencionat em quedo amb les mandonguilles.
1: Uf, molt bé.
0: Sí, eh?
1: Sempre el meu equip.
0: Gràcies, gràcies.
1: I que puguis remenar una mica amb el pa.
0: Sí, oh.
1: Va, i no us confieu que estem a punt que passi això que ens diu en Pau, eh? Atenció, eh? Diu, s'acosta aquell moment de l'estiu en què els Figaflaues publiquen una cançó amb un títol aleatori, tipus botifarra, i comencen a fer rimar gosset amb culet.
0: Que ha sortit la nova cançó dels Figaflaues?
1: No ho sé, no estic, no, però...
0: Tallets, ha sortit la de Tallets.
1: Algú que ja s'avança i diu, ostres, ara segur que, mira, que passa això i que estem...
0: Necessitem cançó de l'estiu, eh? Encara no hi ha cançó de l'estiu per mi.
1: Sempre n'hi ha, i no n'hi ha. La cançó de l'estiu és un mite. Va, l'Iñaki ho té clar, ens diu, elaborant el calendari de concerts de festa major de l'estiu i esgarrifant-me perquè viuré més de nit que no pas de dia. Pot passar.
0: Sí.
1: Pot passar.
0: Però és l'època.
1: També, sí.
0: És el que toca.
1: Però has d'anar a escoltar cançons a l'aire lliure, millor que sigui l'estiu, que no pas en altres èpoques de l'any.
0: Correcte.
1: Va, és que l'estiu les propostes són molt variades, per això aquest usuari en recorda, no em facis escollir entre Castells o tu, que perds fàcil.
0: Jo escolliria tu, en aquest cas.
1: Però entenem que hi ha gent
0: que... Entenem que hi ha gent que li encanten els Castells perquè és... Bueno, és un emblema de Catalunya, vull dir que menys faltaria.
1: Va, i benvinguts al món real. Llegim a la Txell, que ens escriu avui. Llagrimeta d'autònom, la que m'acaba de caure quan m'he despertat amb menys 4 euros al banc i amb 4 o 5 factures per cobrar. Benvinguts al mes de juliol. Només faltaria. Va, en Pep ens fa notar també el següent, parlant de preus. Ens diu, avui ja he pagat 9,50 € d'un entrepà. No amb 50, eh? És que ha pujat tot i bla, bla, bla. Com si a casa no mengéssim. La mort de l'hostaleria l'ha provocat ella soleta, a la que va abandonar el menú de 12 euros i va pujar el carro del de 20. Entre setmana, tot tancat. I espera.
0: És veritat, perquè ara molts restaurants tanquen entre setmana. Només menús de caps de setmana de més de 35 euros.
1: Sí, anava a dir més de 25, però sí, ja estem en una mentalitat que...
0: No, estem en una mentalitat de mínim 30, vull
1: Correcte.
0: Dir...
1: Sí. Què hi farem? Va, en Roger, té dubtes també de la vida. Ens escriu avui. Necessito saber com s'ho fa la gent per treballar 8 hores al dia, tenir dues bicicletes de 5.000 euros al garatge, un cotxe de 30.000 euros, dinar o sopar fora mínim un cop o dos a la setmana i fer escapades cada 2x3. O m'he equivocat molt de feina o saben alguna cosa que jo no sé.
0: Mira, no tenim l'Andreu avui aquí, però li faig una menció perquè l'Andreu saps què diria?
1: Què diria?
0: Invertiu.
1: Sí?
0: Invertiu. Ell majoria, està en la cara d'invertir.
1: La majoria de respostes anaven en el sentit de segurament és gent o perfils de gent que no han de pagar un lloguer o tenen el pis pagat o hi ha algun tipus de...
0: De patrimoni...
1: Que fa que hi hagi un àmbit de la vida en el qual hagin d'invertir recursos.
0: Exacte.
1: Perquè si no es fa complicat.
0: Però invertiu, segons l'Andreu.
1: Ahir en Marc publicava això, diu... Ma mare pregunta si demà juga la nin anal de titular.
0: A veure, mira... Jo faré ara una menció a la meva mare, eh? Segons la meva mare és Yamin Lamal. És sí. En Yamin Lamal.
1: Aquesta és una, sí, és una conversió que molta gent...
0: Això és
1: gent...
0: heavy, eh? El que has dit tu és heavy, eh?
1: Va, i bona aportació d'aquest usuari que ens escriu avui. Quins flipats els pares d'en Harry Kane que li van posar un nom que sonés com Harry Kane, sí. Com huracà.
0: Sí? Oh, és perfecte.
1: I més després del que va fer ahir futbolísticament sobre el camp.
0: Desconec, però entenc que va fer un huracà.
1: Va fer dos gols que van permetre la remuntada del seu equip per passar de ronda. I fa poca estona ens escrivien això.
0: Fa poca estona, eh?
1: Ens deien, algú s'ha d'aixecar a les 6 del matí, en poc més de 5 hores, i aquí estic cruspint a la pròrroga del Bèlgica-Senegal.
0: Bé, coses que a mi no em passaran.
1: Jo sé que ahir, en el moment que Senegal guanyava 0-2, es va sentir un buf, Bèlgica ja està fora. Arribo a casa... evidentment, 3-2, remuntada de Bèlgica, vaig haver de posar el resum, però clar, no podia anar a dormir sense saber què havia passat. Va, i última d'avui, per qui vulgui, si pot sumar aquest pla que ens fa en Joan, ens diu nit de cerveses, fuet i piscina. Qui s'hi apunta?
0: Jo. Perfecte.
1: No sé què és millor de les tres coses. Bueno, sí, ho tinc molt clar.
0: Tot.
1: La piscina.
0: Va, sí, piscina, però amb
1: piscina,
0: tot.
1: Piscina, fuet i cervesa.
0: Ai, sí, perfecte.
1: En aquest ordre.
0: Ens veiem el dilluns.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Ens escoltem dilluns per començar l'última setmana de Territori
0: 17, exacte.
1: Paraules majors, això.
0: Paraules majors.
1: Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: Aquests són els crits que fa en Gerard Fosses quan va un dia a la piscina i l'aigua està molt, molt calenta, aquests bassets que es fan aquí al costat de la piscina, no? A vegades quan no és molt recta i que després d'un dia a 40 graus s'escalfa molt i passes els peus i fas au, au, ai. És així, no, Gerard?
1: Sí, és així, o gairebé et diria que em passa més quan trepitjo l'herba i
0: sí.
1: Tinc els peus molt sensibles, saps?
0: Sí, sí. I aquestes herbes així sintètiques que també encara són pitjors, eh?
1: Sí, sí, o quan et claves alguna cosa, Però bueno, també està bé anar a la piscina, al final és relaxat.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs res, una setmana més, moment de parlar de cinema i de fer-ho amb en Gerard i de repassar les estrenes. Avui tenim... Ahir vaig anar al cinema i hi havia una barbaritat de gent i vaig entendre després per què no anava a veure jo aquesta, però era l'estrena d'aquesta setmana, és la d'aquest dimecres, no?
1: Sí, exacte.

0: molt a sortir els dolents, eh? Estava esperant, però... Però escolta, tirem endavant. De què va això, exactament?
1: Sí, hi ha molta introducció, realment. Bé, aquesta és nova pel·lícula dels Minions. No, no sé quantes em porten ja, perquè
0: jo tampoc.
1: Entre pel·lícules de Gru i pel·lícules de Minions vaig perdudíssim. Però sí que del que s'ha comentat d'aquesta pel·lícula és que segurament és la millor de totes, que això també és molt dir. Passa que crec que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar més al públic adult i al públic cinèfil. Per això veureu que la crítica en general doncs la deixa molt bé. Al final és la història com els Minions conquisten Hollywood. Arriben a Hollywood, munten un gran estudi per fer pel·lícules. Comencen a fer pel·lícules, però això implica, per una sèrie de catàstrofes, doncs que desencadenen el caos al món, que hi apareixen tota una sèrie de monstres, i llavors doncs ells mateixos ho desfeien de salvar el món. Al final això és una pel·lícula que vol ser una mica un homenatge al cinema i al Hollywood clàssic, per això dic que hi ha aquest punt que enamora més el públic adult i sobretot el públic més cinèfil. Hi ha tot de referències, tot d'homenatges a aquesta primera etapa del Hollywood o de l'era daurada dels anys 20, anys 30, i amb moltes referències al cinema clàssic. Llavors, pel públic infantil és una pel·lícula d'aventures, això marcada en el món del cine i òbviament amb els Minions fent les seves trapelleries. Pel públic adult hi ha aquesta mirada més divertida de recuperar una mica les essències del que era Hollywood i sobretot aquesta experiència de veure el cinema en col·lectivitat. Mm. És una mica el que s'està perdent últimament i aquesta pel·lícula també vol reivindicar-ho. Al final és un blockbuster, és una de les pel·lícules que porten gent al cinema en massa, com tu bé vas comprovar, i això és com una celebració del propi cinema. Per tant, és una gran pel·lícula d'aventures i sens dubte una de les pel·lícules de l'estiu.
0: Per cert, que la pel·lícula que vaig anar a veure va ser Toy Story 5 i em va agradar, eh? Vull dir que, tot i que es vagi repetint la mateixa història de fons, no? De les joguines estem en perill.
1: Sí.
0: Perquè n'arriba una de més nova o perquè... Doncs bé, bé, bé, bé. La veritat és que no... Que m'ho vaig passar bé. En tot cas, res, queda dit. Aquesta de Minions and Monsters
1: sí, sí.
0: Es pot veure al cinema Sucre i al cine de Granollers. La següent només el Sucre.
1: Sí, després ara repartim una pel Sucre i una per l'Ocine. La següent és la nova pel·lícula de Ben Wheatley, que pels que segueixin el programa sabran que és un director del qual n'hem parlat bastant, molt habitual a Sitges també, amb les seves pel·lícules. Un director amb una filmografia estranyíssima, o sigui, no és una cosa molt marciana. De fet, l'últim que va fer... Hollywood, Megalodon 2, venia de fer dos pel·lícules molt independents, una sèrie per Netflix, i ara torna amb un thriller, en aquest cas produït a Anglaterra, protagonitzat per Bob Odenkirk, que el recordareu sobretot per fer de Saul a Better Call Saul i a Breaking Bad, i que es titula Normal.
2: Bienvenidos a Normal, Minnesota. Pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina. Tenemos un alcalde campechano, un ayudante del sheriff entregado, un cartero simpático, comerciantes risueños, restaurantes acogedores, oh, y nuestro alce del pueblo.
3: ¡Hey! Hace un gran trabajo.
2: La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible. Hasta que deja de serlo.
3: ¿Por qué le disparan a usted?
0: No, explica'ns.
1: Aquesta és una comèdia negra que respira molt d'aquests thrillers dels Coen, que es couen a foc lent, i que sempre hi ha alguna explosió de violència, en aquest cas especialment exagerada, que també és divertit.

0: I té aquest punt, això, d'entre comèdia i thriller, que ens porta a Normal, que, com diu el seu poble, doncs és un poble normal, entre cometes, on hi ha aquest punt idealitzat. Allò, ens hem d'imaginar el típic poble de suburbi americà, Amèrica Profunda, que és a Minnesota, i és com un estat que està just al centre, allà al mig de les muntanyes. I és això. Tots els seus habitants, doncs, viuen en harmonia, però, doncs, alhora aquest poble guarda els seus secrets, hi ha els seus piques també. I això, hi ha un home que genera aquesta disrupció de que vol viure amb uns codis diferents, i això provoca, doncs, que es desestabilitzi tot el poble. Tampoc no val la pena entrar més en la trama, perquè crec que està bé que es vagi descobrint. Però vaja, és una pel·lícula que és divertida. Pensem això, que es va cuinant a foc lent fins que hi ha l'explosió, aquesta catarsi més violenta. Però una pel·lícula molt, molt petita, aquesta és que dura una hora i mitja, t'ho passes bé i va passar una bona estona al cinema. Jo la recomano.
1: No, la veritat és que sembla interessant. Vull dir, sembla diferent, entretinguda, lleugera, potser també per passar l'estiu està bé, no?
0: Sí, total. És aquest tipus de pel·lícules d'estiu que potser hi entres una mica per casualitat o perquè això et sembla la cara de l'actor i acabes sortint content perquè té aquest punt sorprenent i és això. Et recordo una mica aquestes pel·lícules dels Coen, com Mort entre les Flores, Fargo, una mica aquest estil. Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs anem a per la següent. Es diu que una pel sucre i una pel Zocine. La següent és pel Zocine. Explica'ns quina és.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula que crec que ha passat bastant desapercebuda en general, com a mínim també a nivell de denunciació, però em sembla com una pel·lícula molt, molt interessant. Està protagonitzada per Hugh Jackman i ens porta un personatge llegendari en la seva etapa més crepuscular. Es titula La muerte de Robin Hood.
2: La gente habla de Robin Hood, cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe. Era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.
1: Caram, explica'ns, no? No ho acabem de captar, això.
0: Bé, aquesta pel·lícula és una pel·lícula de Robin Hood, com a tal, sense agafar tant la iconografia d'aquest heroi amb l'arc i la fletxa. Ens porta això, la seva etapa més crepuscular, i és un home d'avançada edat, que segueix fent doncs, les seves coses, que és bàsicament saquejar i robar, i és això, està interpretat per Hugh Jackman, donant-li doncs, aquesta dimensió també èpica al personatge. Recordem que Hugh Jackman té una àmplia formació teatral i això també es trasllada en aquesta pel·lícula, tot i que és això, una pel·lícula que està en un univers que és més d'aventures, tradicionalment. Aquí ja és un film amb molt menys personatges. De fet, bàsicament se centra en una història que té ell amb una noia jove, doncs que li cura les ferides després d'una batalla i diem que la seva relació li permet una possibilitat de redempció. Mm-hmm. Al final, el que vol ser aquesta pel·lícula és com una revisió del mite de Robin Hood. El trailer ja ens introdueix que parla de Robin Hood com un lladre, un saquejador, un assassí, i és una mica aquest personatge que viu amb els seus dimonis i a l'etapa final de la seva vida doncs, intenta buscar una mica de redempció. Al final és una pel·lícula amb molta reflexió, molta maduresa i amb una que porta una visió molt, molt interessant. I aquí se li pot fer feixuga i jo crec que és una excel·lent pel·lícula. Sí. Ara, això, depèn de com respongui el públic, però dic, sobretot, el fet de Hugh Jackman interpretant aquest personatge crec que li dona un pes molt, molt potent i la pel·lícula realment està molt bé, o sigui, molt, molt ben fotografiada, té una cadència aquí més lenta. I això, i comentar que el director ja fa aquestes pel·lícules més estranyes, i em va fer nom el Nicolas Cage, que es deia Pi, uh-huh. On bàsicament era Nicolas Cage buscant que li han segrestat el seu porc per buscar trufes. Què dius, hosta, quina història més absurda, però realment és una pel·li que està molt bé. I ara això, aquesta nova visió de Robin Hood, que sempre s'agraeix recuperar aquest tipus de personatges amb mirades realment diferents. Fa uns anys ja es va fer una pel·lícula de Robin Hood amb Russell Crowe, que volia ser un origen de la llegenda, però vaja, al final una pel·lícula més gran, però més sosa, o més impersonal. I en aquest cas el que sí que té, doncs, és personalitat.
1: Molt bé, doncs ja tenim les tres estrenes de la setmana i abans de repassar la resta de la cartellera del nostre territori, passem un moment per la Bassa de los Hermanos de Vic.
0: Sí, no, només per anunciar, com sabeu, d'aquí un parell de setmanes ja comença el Festival Nits, el dia 14 de juliol, i com sempre venem donant informació de servei, doncs ja es poden comprar també els sopars de la Bassa, que com bé sabeu, doncs, són aquestes sessions de cinema a la fresca, que són el nucli del Festival Nits, i que a l'hora que es fa una pel·lícula temàtica d'un país, doncs també es fa el sopar temàtic. També volem remarcar-ho perquè sempre ho hem dit, i el Quim Cosellas també ens ho ha dit moltes vegades, al final això és una mica l'essència del festival, i a través dels sopars, doncs, també s'ajuda molt al festival i aquestes projeccions gratuïtes que es puguin anar fent. Per tant, això, i a més el menjar està boníssim, això ja anem com, ho diem com de calaix, però vaja, que si voleu col·laborar amb el festival i passar aquestes nits a la fresca amb el cinema, doncs a cinemaoriental.com ja es pot anar a comprar els sopars també.
1: Que volen, per cert, que moltes vegades molta gent es queda sense, per tant, que si ho teniu clar, millor que ja ho agafeu. Molt bé, i anem fins a Ripoll, al cinema comtal de Ripoll, s'hi podrà veure Supergirl i Viaje al País de los Blancos.
0: Sí, estrenes de la setmana passada, si recordeu, aquesta nova pel·lícula de l'univers DC, i també la pel·lícula basada en fets reals de la història de Ousmane, que quan va arribar a Espanya, pel·lícula escrita i protagonitzada per ell mateix.
1: El casal camprodoní, Lady Nazca.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula francesa molt estranya. És d'una noia que intenta com buscar el seu camí i doncs el descobreix una mica o s'inspira al desert peruà de allà amb les figures de Nazca. I bé, com, és una mica aquest viatge o aquest deambulada d'aquesta noia pel desert. Una pel·lícula curiosa.
1: El cinema Catalunya de Ribes i el Festival Gullut també s'ha de dir que estan de dol perquè va morir l'Eugeni Casals, el propietari del cinema de Catalunya de Ribes de Freser, en tot cas això, del 3 al 11 de juliol, pel que fa a la programació, hi haurà el Festival Gullut.
0: Sí, de fet ho volia remarcar, això, que aquesta mort de l'Eugeni, que és una llàstima, més a part del propietari del cinema, doncs un gran impulsor de que es anés fent una programació regular al cinema de Ribes, també vinculat, òbviament, al Festival Gullut. I bé, justament que hi hagi un festival com aquest a Ribes, doncs també és una manera de celebrar la seva figura. Hi ha una gran quantitat de llargmetratges, sessions de curs, cinema experimental també, o sigui que podeu anar a consultar la programació i passar-vos pel Cinema Catalunya a celebrar el cinema també a Ribes.
1: Al cinema Alhambra hi ha Minions amb Monsters, ja n'hem parlat, a Torelló res, a Casal de Gràcia de Manlleu tampoc, a l'Esbarjo de Cardeu hi ha Retrocine amb Kill Bill.
0: Sí, realment no és tan Retrocine,
1: no.
0: És una estrena recent, és aquest muntatge de Kill Bill de Whole Bloody Affair, que dura 4 hores i és junta les dues pel·lícules. Ha corregut, s'ha estrenat amb cines, també es va veure El Sucre, però vaja, no estan molt temps en cartellera, per tant és una gran oportunitat de recuperar-ho, i crec que és un muntatge que, tot i que no canvia moltíssim, crec que millora molt l'experiència de la pel·lícula, o sigui que aneu-la a veure perquè val la pena.
1: Molt bé, i això seria tot, no?
0: Sí, ja no tenim res més, perquè és això, es van acabant temporades, amb el Lleu Torelló ja no fan res, i el Club Vic tampoc, i nosaltres també aviat marxarem de vacances.
1: Sí, ja les esperem. Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
3: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí. Isaac Muntades, bon dia de nou. Ja sabem que hi ha en cartellera aquests dies, però abans d'acabar el programa, com sempre, parlem sobre alguna sèrie. Tot i això, abans hem de parlar d'una cosa, no?
5: Sí, exacte, hem de parlar d'una cosa. Bueno, felicitats, Ona, per la cursa ahir. Que
4: gràcies.
5: Va anar bé, vaig veure, i no... Jo no hi vaig participar aquest any, però bueno, he vist que molta dels companys del nou FM i també del nou TV i el nou nou hi han participat, i només volia dir que m'ha decebut una mica l'actuació d'en Carles Fité, eh? Pensava que ho faria millor, eh? I vull dir-ho amb antena, eh? Jo el veia molt preparat i ha fet bon temps, eh? Vull dir, no ho ha fet pas malament, eh? El que passa que, ostres, em pensava que ho faria millor. No sé si quan el dia, si algun dia té una rèplica en alguna tertúlia d'això, que m'expliqui bé com pot haver fet que no ho hagi fet tan bé.
4: Jo t'he de dir una cosa, que quan en Carles va acabar, a mi encara em quedaven 20 minuts. Vull dir que...
5: Sí, va fer molt bon temps, eh? Va fer molt temps, però jo em pensava que encara ho faria millor. Imagina't si tenia confiança en ell.
4: No, realment aquí al 9-9 tenim un bon equip de runners. Jo no em considero encara part de l'equip, però bé, potser de cop he descobert la meva passió, qui sap? No sé.
5: Ho sabrem, si vas posant-te dorsals, ho sabrem.
4: Sí.
5: Va, ara sí, ara anem a les sèries, que és el que li interessa a la gent, sobretot. Mira, ja us vaig dir que us parlaria d'una sèrie coreana que estava mirant. No l'he acabat, em queden res, dos capítolets. Són 10 capítols de Netflix. És una sèrie que es diu Así aprenderás, vale? Bueno, la premissa és bastant curiosa. O sigui, és una oficina contra... que, com ho diria, protegeix els drets educatius dels alumnes, no? Vale? Que és creada per el Ministeri d'Educació de Corea. Evidentment, és una mica distòpic en aquest sentit, perquè això no podria ser possible. És una mica entre acció, drama i comèdia. I bàsicament el que fa és que aquesta oficina per la protecció dels drets educatius té, doncs, agents, que aquí hi ha el protagonista i tal, que els envien centres escolars conflictius, ja sigui de nens fins de parvulari, d'adults, de formació professional, d'escoles únicament de noies, etc. Vale? I els envia allà i per resoldre algun assumpte, ja sigui perquè s'està fent bullying als nens i s'està incitant a que, doncs, hi hagi suïcidis, professors que es passen de la ratlla, gent que ven exàmens per diners, bullying a les mestres, etcètera, vale? Aquesta seria una mica la premissa. I aquesta gent, doncs, té la particularitat que poden utilitzar la violència per solucionar els problemes, a diferència dels professors. Us he de dir que la sèrie, bueno, té moments... Ja, no es mata ningú, eh? També us ho dic, eh? Almenys per el que he vist de moment, no es mata ningú, però vull dir que si s'ha d'utilitzar una mica la violència, s'utilitza. Llavors, doncs, és una sèrie que realment, evidentment, això no es podria aplicar a la realitat, no. Però hi ha moments que penses, hòstia, un parell de collejas ben donades, perquè està molt exagerat, eh? Vull dir, t'has d'imaginar que els coreans exageren molt a les actuacions.
4: Bueno, perquè són molt expressius i molt dramàtics, també.
5: Sí. I veu gent molt repel·lent, i sí que venen ganes d'estovar-los fins i tot, perquè ja és... Bueno, són ja pandilleros fins i tot en una escola i tal, vull dir que això és... Bueno, el resum és que és això, que això no podria passar en la realitat, menys mal, i doncs en aquest cas s'encarreguen doncs, de solucionar-ho. Molt divertida, molt boniques les coreografies quan hi ha doncs, això, una mica de baralles, perquè hi ha baralles multitudinàries entre el protagonista i en algunes classes així ja d'adults i tal. I molt bé, una sèrie molt divertida i entretinguda de veure.
4: Doncs Isaac, una sèrie més que ens apuntem. Pensa't bé la sèrie de la setmana que ve, perquè és l'última de la temporada, llavors a l'estiu suposo que ets de mirar sèries o no a l'estiu?
5: Intentaré que sí, de mirar-ne alguna. La veritat és que ara mateix no en tinc gaires per mirar. No, ho hauré de mirar.
4: Hauràs de fer una mica de recerca, Isaac.
5: Sí, o anar enrere. Exacte.
4: Doncs Isaac, moltes gràcies. Fins aquí al Territori 17 d'avui. I com sempre, sabeu que nosaltres demà hi serem aquí puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posa en alerta que s'hagin destruït lloc de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Les obres de reforma de la Sala Eudald Graells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
3: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
2: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
5: Ningú ens va explicar que no sempre hi ha un lloc on anar a parar i ningú ens va dir que si vols podem sortir.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem tot el Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
2: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grifols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
1: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral i els joves que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre algun negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
4: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del servei d'escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal Vila de Ripoll.
3: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
4: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socials a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
3: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem Total Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dap Kings i la discografia del segell Dapton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
4: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet un ala i mig o dues, no? Normalment fem un ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys amb un líric que vam haver de fer gairebé dos ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
3: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles, i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com estructurar el concert i la novetat que tindrà.
5: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Lozano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que, que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que s'ha tornat a fer ni a Espanya ni a França.
3: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
6: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
3: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.
7: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Pili García. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
2: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
1: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro, es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
0: Notícies en xarxa.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
3: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
2: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Orriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
4: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
2: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
5: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
2: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Orriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias. A les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
2: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
3: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
1: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Ana Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
1: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
1: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
1: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralf i Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui, a més amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
1: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Notícies en xarxa.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equip entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: El cas de Conforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
1: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
5: Terrades.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit Santos Cerdán i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
1: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
1: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
22: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
6: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
1: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
23: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
1: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
1: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
1: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, quatre d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta dos ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
25: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
24: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
1: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural.
3: Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
5: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, li estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
4: mortales en la pared. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
7: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
1: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
10: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
9: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
26: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
9: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
27: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
0: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
27: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
27: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'Escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit i les estrelles del cel petites doncelles caient el sol adormit.
16: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgència, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària, no?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns, les afectacions

0: Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
1: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
2: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
1: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el mig milió.
1: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
1: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
2: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
1: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
4: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
3: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
2: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
6: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
7: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
5: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb

0: seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
4: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
3: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
2: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
6: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
5: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
2: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
7: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
8: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
7: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
2: I és moment per a la cultura.
9: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
2: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
9: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
10: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
2: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
10: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
11: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
10: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
2: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
13: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
12: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
14: La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
12: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Depart del Tour.
15: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol al migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
16: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
15: L'Europa consultarà el soci sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Salal Camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
17: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
15: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
2: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alícia Romero, són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
3: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la R8 interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.

0: tu.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
3: Bien, Peyu, Peyu.
4: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquesta...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom, 2 de juliol de 2026. I un dia com avui, de 1884, l'enginyera Cécile Bouticas naixia a Ginebra. Bouticas va ser la primera dona a graduar-se d'enginyeria a Ginebra. L'any 1907 es va diplomar en enginyeria elèctrica, convertint-se també en la primera dona que ho feia a Europa. Va tenir diverses feines, entre les quals de professora o assistent física a Lausana. Poc després va començar a dirigir una oficina de dones enginyeres, un projecte que va abandonar quan es va casar amb l'enginyer Alfred Biel, amb qui va tenir 3 fills, i la seva feina professional va quedar relegada a ajudar el seu marit, tot i que no es coneixien detalls sobre la seva participació. L'any 1929 va tornar a primera fila. Es va doctorar en Ciències Físiques a la Universitat de Ginebra, amb una tesi pionera sobre l'Imbar, un aliatge de níquel amb aplicacions industrials. Un any més tard es va fundar el Club Soroptimist de Lausana, una associació de dones professionals que encara existeix en més de 100 països i que té l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats a nenes i dones a través de l'educació i l'empoderament. Cécile Bouticas va escriure també llibres per a infants i textos educatius, molt sovint sobre qüestions científiques. Va morir l'any 1966 i a Ginebra té un carrer al seu nom. I un dia com avui, de 1992, Camarón de la Isla moria a Badalona. El cantaor flamenc de San Fernando de Cádiz és considerat com un dels millors de la història i va suposar també una revolució a l'escena flamenca, sobretot després de la publicació de La Leyenda del Tiempo a finals dels 70, acompanyat de Tomatito, Raimundo Amador i Kiko Veneno. I 10 anys més tard, per So Gitano, el disc més venut de la història del flamenc, en el qual va col·laborar amb Vicente Amigo. L'escoltem amb Paco de Lucía i Tomatito, Como el Agua.

0: L'últim cop que vam parlar amb la Martina Reig era per felicitar-la perquè el seu projecte havia estat un dels nominats al Premi per la Innovació en Matèria de Tecnologies Renovables de la International Windship Association. En aquell moment, fa gairebé 5 anys, era el projecte en què la Martina estava treballant pel seu doctorat. Avui la tornem a tenir al telèfon perquè l'hem trobada, hem trobat el seu nom, les seves declaracions en un article de la revista Forbes en què parla de la seva feina i sobre les instal·lacions on es fabriquen els pals més avançats del món. Ara ens ho explica ella mateixa perquè la tenim amb nosaltres. Hola, Martina.
1: Hola, Joan.
0: Escolta, com es pronuncia? Es diu Forbes? Forbes?
1: Jo li dic Forbes, eh?
0: O sí? Sigui que,
1: sí.
0: És que, clar, no n'havíem hagut de parlar mai. No havíem parlat mai amb cap Sant Joan encara que hi hagués sortit. Per tant, que l'enhorabona. No sé com va ser això.
1: Sí, gràcies. Va ser una sorpresa també per mi, eh? T'he de dir. O sigui, m'han contactat per fer un podcast, un podcast molt, molt famós per al món de la vela, o sigui, molt específic de temes de vela, a nivell estatal. I just quan vam acabar de gravar el podcast em va dir l'entrevistador: ah, m'ha agradat molt parlar amb tu, potser faig un article a la Forbes. I vaig pensar, què diu? O sigui, m'ho vaig prendre una mica com a serà broma. I no, sí, em va enviar un missatge al cap d'uns quants dies dient, bueno, ja està l'article. I per sorpresa de tots, doncs mira,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, superxulo.
0: Déu-n'hi-do. Com dèiem, quan et vam fer l'entrevista el novembre de 2021, estaves com entrant en aquest món, és a dir, ja hi eres, però vull dir, des d'una part acadèmica i començant a entrar en el món laboral. Ara llegim l'article, que ets technical manager de Northwind Ships. Explica'ns aquest recorregut en aquests últims 5 anys.
1: Sí, doncs, mira, 2021 acabava d'acabar el màster, diguéssim, i va ser quan ja començàvem a preparar tot el tema del meu doctorat en veles. I va ser quan em van donar aquest premi, doncs, pel tema del doctorat i el que volíem fer, diguéssim. I res, llavors he estat 3 anys, des del 2022 al 2025 he estat treballant en el meu doctorat, on vam estar desenvolupant un programa informàtic que el que ens ajudava era a seleccionar el tipus de vela, el nombre de vela, les dimensions i on posar-les a bord per tal de maximitzar l'estalvi energètic i minimitzar el cost invertit de la instal·lació per barcos comercials. Llavors, això ja és una cosa que vaig acabar al març de l'any passat. I des de llavors, bueno, tot el doctorat el vaig fer amb l'empresa líder en el món de veles, que és North Sails, que forma part del North Technology Group, que és un grup molt gran de tot de tema de veles, pals, cables, o sigui, tot el que va des de kitesurf, windsurf, tot el tema d'esbarjo així de veles més petites fins a la Copa Amèrica, que és el que vam veure a Barcelona fa uns anys. Doncs tot això és un sector que fem nosaltres dintre el nostre grup, dividit en moltes empreses petites. I llavors, a través del meu doctorat, vam veure que hi havia l'oportunitat d'expandir aquest negoci cap al sector comercial. I per això vam crear Northwind Ships. O sigui, tot el grup és de North, doncs vam fer una nova empresa que es diu Northwind Ship, i jo al acabar el doctorat, doncs vaig agafar el rol de technical manager bé, estem treballant amb això en el sector comercial.
0: Pel que entenc, doncs, aquesta empresa líder i tan grossa, aquesta branca la va engegar per tu?
1: Bueno, més que per mi en si com a persona, et diria més de tot la recerca i sobretot el programari que vam fer i tota la investigació que, bueno, que vaig anar aportant al llarg del meu doctorat. I al final el doctorat, encara que sigui jo la persona que feia la feina en si, tens un equip a darrere on et donen idees i la veritat és que vam actuar, hi havia la Universitat de Dinamarca, llavors vaig fer una part a Harvard i l'altra part era a North, diguéssim, a l'empresa. I entre tots tres, més jo, doncs clar, hi havia molta pluja d'idees, em guiaven molt i va ser, la veritat, un luxe poder treballar junts. Però més que res va ser arran dels resultats i de dir, mira, això és un mercat amb un potencial enorme, nosaltres en sabem molt de veles, ara en sabem encara més en posar veles a barcos comercials gràcies a la feina que ha fet aquesta noia, per dir-ho així. Doncs que millor que es quedi i comencem la nova empresa.
0: El dinar ric és això que expliques o és una altra cosa que esteu desenvolupant?
1: Sí, no, el dinar ric és un sistema de vela, perquè ens entenguem, el sistema modern de vela quadra o la vela típica rectangular dels barcos clipper, o de qualsevol barco de tothom ha vist de Pirates del Caribe, doncs el barco La Perla Negra, aquell tipus de veles es diu una vela quadra, i el dinar ric és com la versió moderna i molt més optimitzada d'aquestes veles. Llavors, aquestes veles ja s'han instal·lat, o sigui, són propietat nostra, les hem estat construint durant fa ja 10 o 15 anys, i s'han instal·lat en barcos de superiors de luxe, com el Falcó Maltès o la Perla Negra, que no és la de Pirates del Caribe,
0: ara
1: però és un iot que es diu la Perla Negra igual. De fet, és probable que la gent algun cop els hagi vist a la Costa Brava, sobretot a Mallorca o a Eivissa. És molt característica perquè és una vela com molt rectangular, estrima, o sigui, s'ajusta la vela rotant el màstil. Llavors vol dir que tu pots anar a vela, però no hi ha cap cabo o cap línia coberta, és super segur i són completament autònomes. Llavors, encara que no tinguis gaire coneixement en navegar, que a vegades en el tema de superiors també, tot el tema d'ai, hi haurà molta vela, necessito molta tripulació perquè m'ajudi, doncs el dinar ric, l'avantatge és que es pot controlar, són uns botonets que estan al pont de l'embarcació, on hi ha capitania, diguéssim, on hi ha el control de l'embarcació, i allà hi ha uns botonets i una sola persona pot controlar tantes veles com vulguis. O sigui que això seria el que és el dinar ric. I l'hem estat instal·lant des de fa anys ja en superiots, i a través del meu projecte vam veure que aquesta tecnologia que teníem es podia adaptar per anar a barcos comercials, per totes les prestacions que t'he dit, doncs que és superfàcil d'automatitzar, és molt segur, té una operació molt eficient, o sigui, és aerodinàmicament és molt bo, genera molta força per metre quadrat de vela, i té moltes bones prestacions doncs anar amb diferents rums, diferents condicions de vent, pot aconseguir velocitats molt bones. I llavors això és el que estem fent. És un dels nostres productes principals, però també tenim altres productes que podem oferir en aquesta indústria.
0: Per tant, entenc que, tornant a la Perla Negra de la pel·lícula, en l'escena aquesta saltant, tallant les cordes i que la vela caigui damunt d'algú, això no ho podríem fer amb les
1: exacte,
0: vostres.
1: Exacte, de fet la imatge aquesta que tenim de que en diuen izat veles o el que sigui allà a la pel·lícula, i que tots es pugen al màstil i a les com els pals horitzontals, no? Aquells que es posen a sobre i van, entre tots van lligant la vela, doncs ara ens hem d'imaginar que aquestes veles, bàsicament la vela, o sigui, aquest pal, diguéssim, físicament podria semblar similar, òbviament és feta de carboni i té moltes altres coses molt més avançades, però la vela en si, o sigui, el material aquest flexible, blanc, surt de dintre el màstil autònomament i ella s'instal·la perfectament a on ha d'estar. I això va tot amb botonets. O sigui, no necessites allà gent pujant al pal.
0: El que és xulo i impactant és que tenen aquest color negre, no? Que sí que ens fan pensar això amb la Perla Negra. No n'hem parlat, però clar, també són molt importants, crec, les xifres relatives a l'estalvi de tones de combustible i també, per tant, d'emissions, no?
1: Sí, exacte. Nosaltres, de fet, venim d'un grup especialitzat en regata i en superiots, diguéssim, però sobretot en regata, això és l'origen de North, del grup. Bàsicament a Copa Amèrica ens hem de fer una idea que totes les veles de tots els barcos que vam veure navegant, tots els màstils, els components, la majoria eren productes nostres. Llavors nosaltres estem, tota la tecnologia que generem és com la puntera en el tema de regates, no? Llavors entenem molt bé com funcionen aquestes veles, què hem de fer per millorar, com s'han d'instal·lar bé, tots aquests factors. I òbviament venim de l'ADN de navegar a vela. no tenir la vela perquè m'ajudi un 5% o un 10% d'estalvi. Llavors, sí que és veritat que la indústria està movent, s'està movent primer a, bueno, al final encara està molt en la seva, en els seus primers anys, però sí que veiem que al principi només eren instal·lacions de veles que et podia generar un 5, un 10% d'altres tipus de sistemes, crec que ho vam parlar l'últim cop, que hi havia molts sistemes diferents de veles.
0: Sí, sí, i en aquells que ens vas explicar que eren només un, com un tub, no?
1: Exacte, sí, que anem des d'un cilindre que rota sobre si mateix fins a la vela aquesta, el Diner Rig, que us estava explicant. Doncs el que hem vist és que a més aquests cilindres s'han estat instal·lant per poc estalvi, o bueno, que ja és significant, eh? Però estem parlant d'un 5 fins a un 20% d'estalvi, i nosaltres el que fem és amb els nostres sistemes són més òptims quan estem parlant del menys 50% d'estalvi energètic per al vent. Perquè tenen, bueno, hi ha uns pros i uns contres de cada sistema, i el tema dels nostres productes, que són més, pesen menys i operen millor amb angles de vent més tancats, diguéssim, o sigui que és que et mous amb la força del vent.
0: Super interessant. Entenc que això també està a les beceroles pel que dius, en aquest sistema més modern, tot i que les veles les hem fet servir des de sempre i abans que els motors, no? No sé si creus que la crisi climàtica i la crisi dels combustibles per les guerres pot accelerar aquests canvis o ja ho està fent?
1: Sí, de fet, 100%, o sigui, jo sempre dic que ara, per exemple, el que estem veient és que els barcos, o sigui, tota la flota mundial es regula a través d'un organisme que dèiem, depèn de les Nacions Unides, que es diu la OMI, l'Organització Marítima Internacional, i aquesta organització ha posat certs objectius. L'objectiu més important és que el 2050 tota la flota mundial ha de ser el que diuen net zero, o sigui, zero emissions, i han anat posant objectius i regulacions per poder aconseguir aquest objectiu. Llavors tenim una flota mundial on cada cop està més forçada a reduir per un tema de regulació. I llavors la OMI també ha integrat un sistema de... Bueno, està en debat, encara no està aprovat per tot el tema del Trump, però hi ha una discussió a la OMI que és d'aplicar una taxa de carboni, que diem. O sigui, una taxa per totes les emissions que emeten els bancos. Que avui dia això només està aprovat i està en funció, en funcionament, a la Unió Europea. O sigui, avui dia la Unió Europea, tots els barcos que naveguen per la Unió Europea han de pagar no només el preu del combustible, sinó el preu de totes les emissions que generen. Llavors aquí ja estem parlant que el cost ha augmentat dels barcos, a part de la guerra, que ha fet que el cost del petroli, si el preu del combustible se n'anés de mare, no? O sigui, que es dupliqués, es tripliqués. I a part tenim que al final és una indústria global que depèn, tots els temes geopolítics afecten aquesta indústria, no? O sigui, que es tanqués el Golf, que es tanqués l'estret també de Suez, que es tanqués tots aquests factors, implica encara els barcos, fan rutes molt més llargues, perquè han de passar per a baix a Sud-àfrica, al Cap de Bona Esperança, amb preus de combustibles cada cop més alts, pagant amb regulacions verdes cada cop més més severes, no? O sigui que cada cop ja els costos s'incrementen exponencialment, i això al final el que ens afectarà és el nostre dia a dia, no? O sigui, a part d'haver de fer un canvi ja com a societat per tenir un món millor i tenir un món més verd i que no tinguem aquestes calorades al juny a 40 graus a Sant Joan, encara no hi hem arribat però estem allà, doncs també que no ens afecti tant a la nostra butxaca, perquè al final tot ben barco, la nostra roba, els nostres cotxes, els nostres aliments, si el cost del transport s'encareix, que s'encarirà si continuem així, això vol dir que cada cop, doncs, el que sigui, les maduixes que trobem a fora de temporada, que venen, no sé, de Sud-amèrica, doncs valdran el triple o quatre vegades més. I així amb tot.
0: De fet, parlàvem, que recordo que em va impactar, em sembla, que deies que els vaixells contaminen molt, però que ara, com són actualment, però que continuen sent el mode més eficient de transportar, perquè, clar, lliscar per l'aigua, doncs, és molt més fàcil que no pas aixecar no sé quantes tonelades de terra volant, eh?
1: Sí, exacte. De fet, parlem de la indústria que transporta més del 80% de tot el comerç global, no? Tot el que comprem i aquestes coses, i emet un 3% de les emissions totals. Veiem que el balanç, o sigui, si tu mires en números relatius, dius, ostres, estic transportant, de fet és quasi un 90, diem més d'un 80 perquè no arriba al 90, però és quasi un 90%. Clar, estic transportant tot aquest volum de mercaderies, que no només són les coses que la gent compra a AliExpress o Temu a Xina, sinó és tot, el gra, el petroli, òbviament, qualsevol químic, qualsevol menjar, carn, si volem carn argentina, això segurament ve amb un barco refrigerat. Llavors, tot això ho transporten els barcos, o sigui, amb la penalització d'emetre un 3%, que òbviament, relatiu és poc, però un 3% no deixa de ser un 3% i també hem de fer alguna cosa com a indústria per reduir això, no?
0: Ja per acabar, eh? Allò, els periodistes a vegades fem aquells jocs de paraules i podríem dir que hi ha una investigadora o una dissenyadora treballant per canviar tot el sistema de les veles del transport comercial. Des de Sant Joan, però és que ara és literal, no? Ara estàs a Sant Joan.
1: Sí, Joan, ara de fet estic 100% a Sant Joan, ara he pogut tornar a casa, llavors treballo a distància des d'aquí i la veritat és que és un luxe, o sigui, poder fer el que t'apassiona, com és la meva feina en aquest cas, des de casa, que és el lloc realment on vull estar, doncs és un luxe, no... No hi ha cap altra cosa.
0: No hi ha mar, no hi ha onades, no
1: Exacte.
0: hi ha per provar, no?
1: No hi ha mar, però és un dels... De fet, és un dels avantatges. A mi m'ha agradat molt estar tots aquests anys fora perquè he pogut veure moltes coses, he conegut a molta gent i he après moltes maneres diferents de treballar, però realment ara ja tenia ganes de tornar i tenia ganes... De fet, ho parlàvem amb la meva empresa i em deien... que tenim unes oficines molt grans a València. Em deien, no, vés a València, que hi ha mar i... pot sortir a navegar, i jo vaig dir, no, jo si torno, me'n torno a Sant Joan de les Abadesses. I la veritat és que és això, un gran... Crec que el Covid, una de les parts bones que ens va donar va ser que va demostrar que amb el teletreball pots fer-ho igual, no? I després, ara també hi ha moltes facilitats, et pots moure bastant, si hi ha qualsevol cosa. I bé, així estem.
0: Molt bé. Si et deixen fer això també, tot i que tens raó amb el que dius de la coll, però si t'ho deixen fer és perquè doncs, confia molt en tu i està molt content. Si no, tampoc suposo que no posen tantes facilitats.
1: Sí, exacte. I també és un món molt, molt nou i costa molt que hi hagi gent experta o que sàpiga del tema. Llavors sí que és veritat que en aquest cas la meva empresa s'adapta molt a les necessitats de cada persona perquè saben que al ser tan específic i no poden trobar gent a tot arreu, no? Doncs, llavors a la que en coneixen un i funcionen, en aquest cas jo, doncs sempre s'intenten adaptar. I tu recíprocament, jo en el meu cas, com que hi ha aquesta flexibilitat, no? Si et donen beneficis, tu també respons. Doncs, sí.
0: Correcte, és així. Doncs Martina, moltíssimes gràcies. Vam parlar fa 5 anys, parlem ara, d'aquí 5 anys, esperem
1: Tornem
0: parlar
1: a
0: abans,
1: trobar.
0: esperem que hi hagi una bo molt bona notícia abans per poder parlar abans, però si no, d'aquí 5 anys quedem.
1: Sí,
0: Vale?
1: molt bé.
0: Moltes
1: Moltes
0: gràcies.
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: Adeu. I avui, a 2:15 del migdia, la residència Emma ha acollit un dels concerts de la programació del FAMAP Social, el programa social de música antiga dels Pirineus, que apropa la música a les persones més vulnerables o amb dificultats per accedir a la cultura. El concert d'avui anava a càrrec de Saioa Goñi i Guillermo Reyes, soprano i tiorba i guitarra, respectivament. Aquí escoltem a Saioa Goñi en un altre concert acompanyada d'una orquestra.

Dinosaur Junior publicaran a finals d'agost el seu 13è treball, el 6è que graven des del seu retorn ara fa 20 anys. La banda de Massachusetts, liderada per J. Massis, va ser fonamental junt amb Pixies i Sonic Youth per l'explosió del grunge a principis dels 90. De Dernier, que és com es dirà el seu nou treball, hem pogut escoltar ja un primer avançament que ha sortit acompanyat de videoclip, aquest Several Got Away.

0: I ja us ho hem dit aquests dies, que aquest dissabte se celebra la tercera edició de Vol d'Àligues, organitzada per la Unió Excursionista. Es tracta de la seva cursa més divertida, feta per una sèrie de proves que tenen lloc a diferents punts de la vila. Per parlar-ne tenim ja al telèfon el president de l'entitat, en Gil Jordà. Hola, Gil.
1: Hola,
0: bones. Ja havíem parlat, que era una de les coses que volíeu recuperar aquesta nova junta, perquè suposo que la vas gaudir potser participant-hi en el seu moment.
1: Sí, sí, sí, jo vaig participar, aquesta serà la tercera edició, jo vaig participar en la segona i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i per això vam decidir tornar-la a fer, perquè la gent en tenia un bon record i doncs hi havia ganes de que es tornés a fer una activitat així al poble.
0: Clarament hi havia, perquè em sembla que ja hi ha més de 100 persones inscrites.
1: Sí, just ahir vam tancar les inscripcions, el que és el format online, i arribàvem, em sembla que eren a unes 90 i pico, i ja hem rebut bastants correus de gent que ens demana si el mateix dia es podran inscriure, i doncs sí, hem ofert aquesta possibilitat. Llavors tothom que no hagi tingut temps o hagi vedat, doncs el mateix dissabte a les 8, de 8 a 9 del matí podrà apuntar-se allà al passeig.
0: Teniu un màxim o no creieu que sigui necessari?
1: No, el fet de ser una cursa que és circular i que a més a l'ordre de sortida ho fem per diferents, o sigui, cada 5 minuts surt un grup de persones perquè no s'acumuli gent a les proves, doncs no hi ha un màxim de participants en total. Llavors creiem que això és un punt a favor.
0: Ja ho has dit una mica, però explica'ns com funciona això, cursa circular, quantes proves d'obstacles hi han.
1: Lo de les proves encara ho estem acabant de gestionar, perquè és un tema que doncs ens està costant bastant, perquè el fet de que hi hagi més gent a última hora, doncs hem pensat que potser estaria més bé afegir alguna prova, però més o menys al voltant d'unes 25-30, més o menys. Són proves repartides en diferents punts del poble i és a dir, la puntuació de cada participant es compta amb el temps que es fa a tot el circuit, diguéssim. Es pot participar en grups, però la puntuació es compta individualment.
0: Molt bé. I les proves són les mateixes per tothom? Hi ha algun lloc que hi hagi més o menys dificultat?
1: Sí, aquest any hem volgut fer només una categoria. Jo les recordo i hem parlat amb altres membres d'altres juntes que les altres edicions eren dues categories, àguiles reials i àguiles comunes, però aquest any hem decidit fer només una categoria, tot i que hi haurà proves que hi haurà dues maneres de poder-la superar, que una serà més fàcil que l'altra.
0: Molt bé, no sé si això, entenc que recuperareu potser proves que funcionaven molt bé i algunes que heu hagut incorporar, o com va això? Com heu fet?
1: També el fet de que s'hagi sumat gent nova a voler muntar aquesta cursa, hem introduït proves noves, però la majoria les hem recuperat d'edicions anteriors, ja que a més algunes doncs requereixen de material i ja el teníem guardat i doncs així se'ns ha fet més fàcil.
0: La gent ve a competir o ve a passar-s'ho bé?
1: Sí, hi ha gent que precisament ahir ho comentàvem amb la Mireia Barrera, la secretària, que amb les inscripcions, perquè ens miràvem els calaixos i les hores de sortida, hi ha molta gent, hi ha més gent que ve a passar-s'ho bé perquè ve amb amics o ve amb la família i ve a passar una bona estona. Però sí que tenim gent que ve a competir i que li agrada anar sol, anar al seu ritme i que prefereix prendre-s'ho una mica més en sèrio.
0: Clar, amb una cursa pues, ja tens gent pel mig fent de diferents coses que s'han de fer en una cursa, però amb una d'obstacles amb 25 proves deus necessitar molta gent a cada lloc.
1: Clar, aquest és un dels grans problemes que ens hem trobat en aquest cop, perquè per anar bé, a cada prova hi hauria d'haver-hi dues persones com a mínim. Llavors, estem intentant acabar de mirar el tema dels voluntaris de cada prova i jo crec que més o menys ho hem pogut resoldre bé, temes de que a cada lloc hi hagi algú que faci que la gent no salti aquella prova o que la faci ben feta, saps?
0: Ja per anar acabant,

0: ja veureu a xarxes quan ho publiquem quina sortida serà.
1: Jo crec que ja la sé, no? Ja és perquè ara no la saps en concret, o jo tinc apuntat aquí que el 26 de juliol
0: ja aviam, digue-la.
1: Pel Pedraforca.
0: Sí, és el Pedraforca. El que passa és que volíem esperar penjar-ho xarxes després del vol d'àligues per temes de que la gent no es confongués per dates i tot això, però sí, serà el Pedraforca i
1: doncs ja
0: esperem que s'acompli molta gent.
1: Ho diem així en veu baixet, nosaltres tenim...
0: En veu baixa, però que la gent ho sàpiga.
1: Molt bé, Gil, moltes gràcies i que vagi molt bé.
0: A tu.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies, adéu.
2: I encara estan en marxa les enquestes que estan fent a Sant Joan pel tema del pla de barris, com que... Hem sabut que hi ha persones que aquí han intentat fer aquesta enquesta i no coneixen el context o no se'ls ha explicat prou bé. Avui ho repetim, aquesta entrevista que vàrem fer a l'alcalde Ramon Roquer. Bé, Ramon, hem vist aquesta notícia d'aquest estudi que estarà fent l'Ajuntament pel Pla de Barris. Primer comencem pel més bàsic, que potser molta gent no sap. Què és el Pla de Barris exactament?
3: El Pla de Barris és una convocatòria que el Govern de la Generalitat va treure l'any passat, en què es va comprometre a treure 5 convocatòries per intentar incidir en aquells barris, viles, ciutats que tenen un índex, en aquest sentit ens referim a una renta per sota de la mitjana del país. A la primera convocatòria van ser 20 ciutats, barris, que van aconseguir aquesta subvenció a la vegada generosa. En aquest cas estem parlant de ciutats molt grans, però que totes elles van aconseguir 25 milions per poder invertir, per tant incidir, transformar tots aquests espais i la societat d'aquests barris. En aquesta segona convocatòria, des de Sant Joan hem pensat que alguns pobles ja més petits, potser de dimensions diferents, com és el cas de Sant Joan de les Abadeses, ja podíem tenir opcions a presentar un projecte. Veurem si guanyador o no. És veritat que, com deia, hi haurà 5 convocatòries, per tant estem parlant de la segona. En tot cas, l'Ajuntament des de fa mesos que ve treballant per presentar un bon projecte en aquesta convocatòria de barris. En aquest cas, l'Ajuntament sí que pot aspirar a una subvenció important, fins a 12 milions i mig d'euros. Estem parlant de molts diners. I per tant també estem parlant d'un projecte no gens senzill ni de pensar ni de preparar, i en això estem immersos els últims mesos.
1: Ja es va fer una reunió fa uns dies d'informativa per la gent del poble, però a grans trets hi ha idees en què es gastarien aquests diners del Pla de Barris, és a dir, algunes idees, algunes propostes?
3: Sí, la veritat és que com que fa mesos que des de l'Ajuntament estem treballant, tenim avui ja un projecte molt madur. De fet, nosaltres ja vam fer la setmana passada una reunió informativa molt oberta a la ciutadania en general per explicar una mica en què consisteix aquest programa de barris. Val a dir que hi ha 3 àmbits importants a treballar dins del propi projecte. Un és més les transformacions físiques, l'altre és la part més de medi ambient vinculada a transició ecològica energètica, i un últim bloc seria la part més sociocomunitària. Aquí doncs també entraria cultura, també entraria esports. Estem parlant de 3 àmbits, els 3 s'han de treballar en profunditat, en els 3 s'han d'incorporar actuacions a fer. És la suma d'aquests 3 àmbits els que han de sumar finalment allò que l'Ajuntament acabi decidint poder demanar. Per tant, l'Ajuntament hem d'incidir en cada un d'aquests àmbits, però també en cada un dels subgrups d'aquests àmbits. Per tant, ja el propi programa marca molt les línies de treball que tu has d'anar treballant i desgranant. Aquesta setmana estem fent més reunions, cada una d'elles més vinculada a un d'aquests àmbits, i seguim treballant i madurant aquest projecte. Esperem a mitjans de juliol tenir-lo doncs a punt per poder-lo ja presentar al Govern de la Generalitat perquè pugui ser valorat. Finalment crec que sortirà una resolució provisional ja cap a la tardor, per tant a l'octubre, segurament a final d'any l'Ajuntament ja sabria si és beneficiari o no d'aquesta segona convocatòria.
1: I en aquest procés es faran unes enquestes perquè, pel que hem entès, es necessita tenir unes dades més acurades de la població de Sant Joan, més enllà de les que ja hi ha públiques i oficials.
3: Sí, de fet, l'Ajuntament estableix el que se'n diu una àrea d'atenció especial. Per tant, no és tot el poble el que es podrà beneficiar d'aquest programa de barris si finalment doncs tenim la subvenció, i és molt important que dins d'aquesta àrea d'atenció especial l'Ajuntament hem de treballar amb el que se'n diu l'índex socioeconòmic territorial. De fet, és un índex que per Sant Joan i per les dimensions de Sant Joan avui per avui no és precís del tot. Nosaltres tenim dades de l'INE, de l'INDESCAT, però no tenim unes dades reals d'aquest àmbit, d'aquesta àrea d'atenció especial del municipi, ni tampoc dades suficients que ens puguin fer puntuar bé en el propi projecte. Per tant, l'Ajuntament hem decidit, a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas l'empresa

0: Es diu GESOP, i a partir doncs el 25 de juliol farà enquestes a peu de carrer. I
1: 25 de juny o de juliol?
0: Perdó, 25 de juny, per tant, en un parell de dies es posarà a treballar a peu de carrer equips professionals que demanaran tota una sèrie de preguntes a les persones per poder tenir una informació molt més real de les vivendes, de les famílies, i per tant, coses com el tant per cent de població ocupada o la gent que pot tenir doncs una qualificació o una altra, o bé, joves doncs en quins estudis estan, etcètera, etcètera. No? Són, de fet, moltes les preguntes que aquesta empresa doncs té a punt per poder fer i treure'n d'aquí, com deia, unes dades molt més precises sobre la realitat social que tenim a Sant Joan i sobretot dintre d'aquesta àrea d'atenció especial.
2: Algú li pot fer por, això, d'haver de donar dades o de que algú li demani informació, perquè és important i com els tranquil·litzaria?
0: Bé, de fet, nosaltres hem enviat una carta a tota la ciutadania per explicar que tindrem doncs aquestes persones fent aquestes enquestes. També doncs ho hem comunicat a través dels canals habituals de comunicació, xarxes socials, també el grup de WhatsApp, i a través d'entrevistes com aquesta intentem arribar al màxim de població perquè tothom estigui tranquil, perquè tothom sàpiga quin tipus de treball serà, sobretot perquè quin és l'objectiu. També hem d'explicar que en cap cas es demanaran dades personals, ni molt menys dades bancàries o dades que puguin comprometre aquella persona, aquella família. En tot cas, sí que el que diem és que qualsevol dubte sobre persones que es dirigeixen a les llars és fer una gestió, una trucada a l'Ajuntament, sobretot per garantir que allò que aquelles persones i aquelles preguntes doncs són les que realment es necessiten i són les que s'han de fer. Sí que és veritat que podria donar-se el cas que algunes persones no els hi hagi acabat d'arribar la informació, però bé, en tot cas esperem que hi hagin els mínims problemes. Si hem de reforçar la comunicació en els propers dies també ho farem. El més important és que aquestes enquestes puguin fer normalitat, que puguem recollir aquestes dades i que realment ens serveixin per al programa de barris.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
4: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp, i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat a més del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions pactades amb Junts, PNB i PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant dos dies, una 50ena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
4: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al reste de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquests desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
3: La fira tindrà una vintena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
5: Tenim moltes conferències, és el que hem, des de l'inici de la fira, és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar, volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors...
3: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Esparragou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al Parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
4: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet un ala i mig o dues, no? Normalment fem un ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, vam haver de fer gairebé dos ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
3: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centella.

0: Ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
1: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Arnau.
1: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
4: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
3: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si hi ha l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
5: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar, de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
3: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
6: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
3: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
2: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb vols de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
1: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el fan part de Le Grande Part del Tour, al passeig Lluís Companys, que durant 4 dia serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat, una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el 5è estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per festa major, per les santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.

0: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
3: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
4: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
2: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pere i Diana Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
4: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys, tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
3: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarroc Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom de Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
4: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
3: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referència als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

0: just trying to catch a joke.
1: Yeah, no, I'm trying to catch a piece of time.
2: It was good.
3: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
4: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
5: Les obres de reforma de la Sala del Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran, i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Ganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
6: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
5: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: torna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
2: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i és, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
1: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
2: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també és, totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
1: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
3: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte, que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran en pràctica a l'ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour, que s'ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips, s'estén com una taca d'oli, i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de la afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes. A una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
4: Un centre que doncs, compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
3: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim a l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
5: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
3: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
4: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal vila de Ripoll.
3: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
4: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquest

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Si la nit

A l'equipatge no vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
3: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents a veure què passa.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dijous 2 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú truqui a l'Hospital de Can de Bànol per canviar la cita d'una visita d'aquest dilluns, perquè el tour no podrà travessar Ripoll per anar-hi. Això, si no vol passar pel mig, corrent, saltant, així com una cursa d'obstacles. Si la policia no el posa a la presó i si li agafa el gust a fer-ho, també es pot apuntar a la cursa Vol d'Àligues de la Unió Excursionista. Hola, Gil.
1: Hola.
0: Gil, ara ets president i no podràs participar aquest dissabte quan feu la cursa, però segur que ho vas fer quan es feia i no estaves a l'entitat.
1: Sí, sí, sí, jo vaig participar, aquesta serà la tercera edició, jo vaig participar en la segona i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i per això vam decidir tornar-la a fer, perquè la gent en tenia un bon record i doncs hi havia ganes de que es tornés a fer una activitat així al poble.
0: Ha anat molt bé, no, la cosa, pel que fa a les inscripcions?
1: Sí, just ahir vam tancar les inscripcions, el que és el format online, i arribàvem, em sembla que eren a unes 90 i pico.
0: I el mateix dissabte la gent també s'hi pot apuntar, que no pateixin. Quantes proves fareu?
1: El de les proves encara ho estem acabant de gestionar, perquè és un tema que doncs, ens està costant bastant, perquè el fet de que hi hagi més gent a última hora, doncs hem pensat que potser estaria més bé afegir alguna prova, però més o menys al voltant d'unes 25-30, més o menys.
0: I fareu les clàssiques o són totes noves?
1: També el fet de que s'hagi sumat gent nova a voler muntar aquesta cursa, hem introduït proves noves, però la majoria les hem recuperat de tradicions anteriors, ja que a més algunes doncs, requereixen material i ja el teníem guardat i doncs, així se'ns ha fet més fàcil.
0: La gent ve a passar-s'ho bé o a competir?
1: Sí, hi ha gent que precisament ahir ho comentàvem amb la Mireia Barrera, la secretària, que amb les inscripcions, perquè ens miràvem els calaixos i les hores de sortida, hi ha molta gent, hi ha més gent que ve a passar-s'ho bé perquè ve amb amics o ve amb la família i ve a passar una bona estona. Però sí que tenim gent que ve a competir i que li agrada anar sol, anar al seu ritme i que prefereix prendre-s'ho una mica més en sèrio.
0: Molt bé, esperem que vagi molt i molt bé. I en les pròximes setmanes què més hi haurà?
1: Sí, el dia 19 hi ha la missa al cim del Taga i després, que ho hem de publicar un dia d'aquests, ja hi ha pendent la sortida d'alta muntanya, que l'any passat va ser el Balandrau i que aquest any doncs, ja veureu a xarxes quan ho publiquem quina sortida serà.
0: Jo crec que la sé.
1: Aviam, digue-la.
2: O Pedraforca.
1: Sí, és el Pedraforca.
2: Ho diem així en veu baixet, nosaltres tenim...
1: En veu baixa, però que la gent ho sàpiga.
0: Molt bé, Gil, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: A tu.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies, adéu.
0: I nosaltres marxem recordant-vos que aquest divendres arranca el Festival del Compte Arnau amb un espectacle que es diu així, el Compte Arnau, amb Joan Crosses, Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona. Si voleu més informació, trobareu l'entrevista que vàrem fer a l'actor Joan Crosses al nostre podcast. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

Thank you.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Les obres de reforma de la Sala Eudald Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Orriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran, i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
3: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
2: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
2: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de l'UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
2: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
3: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
1: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom, 2 de juliol de 2026. I un dia com avui, de 1884, l'enginyera Cécile Bouticas naixia a Ginebra. Bouticas va ser la primera dona a graduar-se d'enginyeria a Ginebra. L'any 1907 es va diplomar en enginyeria elèctrica, convertint-se també en la primera dona que ho feia a Europa. Va tenir diverses feines, entre les quals de professora o assistent física a Lausana. Poc després va començar a dirigir una oficina de dones enginyeres, un projecte que va abandonar quan es va casar amb l'enginyer Alfred Biel, amb qui va tenir 3 fills, i la seva feina professional va quedar relegada a ajudar el seu marit, tot i que no es coneixien detalls sobre la seva participació. L'any 1929 va tornar a primera fila. Es va doctorar en Ciències Físiques a la Universitat de Ginebra amb una tesi pionera sobre l'Imbar, un aliatge de níquel amb aplicacions industrials. Un any més tard es va fundar el Club Soroptimist de Lausana, una associació de dones professionals que encara existeix en més de 100 països i que té l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats a nenes i dones a través de l'educació i l'empoderament. Cécile Bouticas va escriure també llibres per a infants i textos educatius, molt sovint sobre qüestions científiques. Va morir l'any 1966 i a Ginebra té un carrer al seu nom. I un dia com avui, de 1992, Camarón de la Isla moria a Badalona. El cantaor flamenc de San Fernando de Cádiz és considerat com un dels millors de la història i va suposar també una revolució a l'escena flamenca, sobretot després de la publicació de La Leyenda del Tiempo a finals dels 70, acompanyat de Tomatito, Raimundo Amador i Kiko Veneno. I 10 anys més tard, per So Gitano, el disc més venut de la història del flamenc, en el qual va col·laborar amb Vicente Amigo. L'escoltem amb Paco de Lucía i Tomatito, Como el Agua.

0: L'últim cop que vam parlar amb la Martina Reche era per felicitar-la perquè el seu projecte havia estat un dels nominats al Premi per la Innovació en Matèria de Tecnologies Renovables de la International Windship Association. En aquell moment, fa gairebé 5 anys, era el projecte en què la Martina estava treballant pel seu doctorat. Avui la tornem a tenir al telèfon perquè l'hem trobada, hem trobat el seu nom, les seves declaracions en un article de la revista Forbes en què parla de la seva feina i sobre les instal·lacions on es fabriquen els pals més avançats del món. Ara ens ho explica ella mateixa perquè la tenim amb nosaltres. Hola, Martina.
1: Hola, Joan.
0: Escolta, com es pronuncia? Es diu Forbes? Forbes?
1: Jo li dic Forbes, eh?
0: O sí?
1: Sí.
0: És que, clar, no n'havíem hagut de parlar mai. No havíem parlat mai amb cap Sant Joan encara que hi hagués sortit. Per tant, que l'enhorabona. No sé com va ser això.
1: Sí, gràcies. Va ser una sorpresa també per mi, t'he de dir. O sigui, m'han contactat per fer un podcast, un podcast molt, molt famós però del món de la vela, o sigui, molt pacífic de temes de vela, a nivell estatal. I just quan vam acabar de gravar el podcast em va dir a l'entrevistador: ah, m'ha agradat molt parlar amb tu, potser faig un article a la Forbes. I vaig pensar, què diu? O sigui, m'ho vaig prendre una mica com a serà broma. I no, sí, em va enviar un missatge al cap d'uns quants dies dient, bueno, ja està l'article. I per sorpresa de tots, doncs mira,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, superxulo.
0: Déu-n'hi-do. Com dèiem, quan et vam fer l'entrevista el novembre de 2021, estaves com entrant en aquest món, és a dir, ja hi eres, però vull dir, des d'una part acadèmica i començant a entrar en el món laboral. Ara llegim l'article, que ets Technical Manager de Northwind Ships. Explica'ns aquest recorregut en aquests últims 5 anys.
1: Sí, doncs, mira, 2021 acabava d'acabar el màster, diguéssim, i va ser quan ja començàvem a preparar tot el tema del meu doctorat en veles. I va ser quan em van donar aquest premi, doncs, pel tema del doctorat i el que volíem fer, diguéssim. I res, llavors he estat 3 anys, des del 2022 al 2025 he estat treballant en el meu doctorat, on vam estar desenvolupant un programa informàtic que el que ens ajudava era a seleccionar el tipus de vela, el nombre de vela, les dimensions i on posar-les a bord per tal de maximitzar l'estalvi energètic i minimitzar el cost invertit de la instal·lació per barcos comercials. Llavors, això ja és una cosa que vaig acabar al març de l'any passat. I des de llavors, bueno, tot el doctorat el vaig fer amb l'empresa líder en el món de veles, que és North Sails, que forma part del North Technology Group, que és un grup molt gran de tot de tema de veles, pals, cables, o sigui, tot el que va des de kitesurf a windsurf, a tot el tema d'esbarjo així de veles més petites fins a Copa Amèrica, que és el que vam veure a Barcelona fa uns anys. Doncs tot això és un sector que fem nosaltres dintre del nostre grup, dividit en moltes empreses petites. I llavors, a través del meu doctorat, vam veure que hi havia l'oportunitat d'expandir aquest negoci cap al sector comercial. I per això vam crear North Wind Ships. O sigui, tot el grup és de North, doncs vam fer una nova empresa que es diu North Wind Ship, i jo al acabar el doctorat, doncs vaig agafar el rol de Technical Manager bé, estem treballant amb això en el sector comercial.
0: Pel que entenc, doncs, aquesta empresa líder i tan grossa, aquesta branca la va engegar per tu?
1: Bueno, més que per mi en si com a persona, et diria més de tot la recerca i sobretot el programari que vam fer i tota la investigació que vaig anar aportant al llarg del meu doctorat. I al final el doctorat, encara que sigui jo la persona que feia la feina en si, tens un equip a darrere on et donen idees i la veritat és que vam actuar, hi havia la Universitat de Dinamarca, llavors vaig fer una part a Harvard i l'altra part era a North, diguéssim, a l'empresa. I entre tots tres, més jo, doncs clar, hi havia molta pluja d'idees, em guiaven molt i va ser, la veritat, un luxe poder treballar junts. Però més que res va ser arran dels resultats i de dir, mira, això és un mercat amb un potencial enorme, nosaltres en sabem molt de veles, ara en sabem encara més en posar veles a barcos comercials gràcies a la feina que ha fet aquesta noia, per dir-ho així. Doncs que millor que es quedi i comencem la nova empresa.
0: El dinar ric és això que expliques o és una altra cosa que esteu desenvolupant?
1: Sí, no, el dinar ric és un sistema de vela, perquè ens entenguem, el sistema modern de vela quadra o la vela típica rectangular dels barcos Clipper, o de qualsevol barco de tothom ha vist de Pirates del Caribe, doncs el barco La Perla Negra, aquell tipus de veles es diu una vela quadra, i el dinar ric és com la versió moderna i molt més optimitzada d'aquestes veles. Llavors, aquestes veles ja s'han instal·lat, o sigui, són propietat nostra, les hem estat construint durant fa ja 10 o 15 anys, i s'han instal·lat en barcos de superiors de luxe, com el Falcó Maltès o la Perla Negra, que no és la de Pirates del Caribe,
0: ara
1: però és un iot que es diu la Perla Negra igual. De fet, és probable que la gent algun cop els hagi vist a la Costa Brava, sobretot a Mallorca o a Eivissa. És molt característica perquè és una vela com molt rectangular, estrima, o sigui, s'ajusta la vela rotant el màstil. Llavors vol dir que tu pots anar a vela, però no hi ha cap cabo o cap línia coberta, és super segur i són completament autònomes. Llavors, encara que no tinguis gaire coneixement en navegar, que a vegades en el tema de superiors també, tot el tema d'ai, hi haurà molta vela, necessito molta tripulació perquè m'ajudi, doncs el dinar ric, l'avantatge és que es pot controlar, són uns botonets que estan al pont de l'embarcació, on hi ha capitania, diguéssim, on hi ha el control de l'embarcació, i allà hi ha uns botonets i una sola persona pot controlar tantes veles com vulguis. O sigui que això seria el que és el dinar ric. I l'hem estat instal·lant des de fa anys ja en superiors, i a través del meu projecte vam veure que aquesta tecnologia que teníem es podia adaptar per anar a barcos comercials, per totes les prestacions que t'he dit, doncs que és superfàcil d'automatitzar, és molt segur, té una operació molt eficient, o sigui, és aerodinàmicament és molt bo, genera molta força per metre quadrat de vela, i té moltes bones prestacions doncs anar amb diferents rums, diferents condicions de vent, pot aconseguir velocitats molt bones. I llavors això és el que estem fent. És un dels nostres productes principals, però també tenim altres productes que podem oferir en aquesta indústria.
0: Per tant, entenc que, tornant a la Perla Negra de la pel·lícula, en l'escena aquesta saltant, tallant les cordes i que la vela caigui damunt d'algú, això no ho podríem fer amb les
1: exacte.
0: Vostres.
1: Exacte, de fet la imatge aquesta que tenim de que en diuen izat veles o el que sigui allà a la pel·lícula i que tots es pugen al màstil i a les com els pals horitzontals, no? Aquells que es posen a sobre i van, entre tots van lligant la vela, doncs ara ens hem d'imaginar que aquestes veles, bàsicament la vela, o sigui, aquest pal, diguéssim, físicament podria semblar similar, òbviament és feta de carboni i té moltes altres coses molt més avançades, però la vela en si, o sigui, el material aquest flexible, blanc, surt de dintre el màstil autònomament i ella s'instal·la perfectament on ha d'estar. I això va tot amb botonets. O sigui, no necessites allà gent pujant al pal.
0: El que és xulo i impactant és que tenen aquest color negre, no? Que sí que ens fan pensar això amb la Perla Negra.
1: Sí.
0: No n'hem parlat, però clar, també són molt importants, crec, les xifres relatives a l'estalvi de tones de combustible i també, per tant, d'emissions, no?
1: Sí, exacte. Nosaltres, de fet, venim d'un grup especialitzat en regata i en superiots, diguéssim, però sobretot en regata, això és l'origen de North, del grup. Bàsicament a Copa Amèrica ens hem de fer una idea que totes les veles de tots els barcos que vam veure navegant, tots els màstils, els components, la majoria eren productes nostres. Llavors nosaltres estem, tota la tecnologia que generem és com la puntera en el tema de regates, no? Llavors entenem molt bé com funcionen aquestes veles, què hem de fer per millorar, com s'han d'instal·lar bé, tots aquests factors. I òbviament venim de l'ADN de navegar a vela. no tenir la vela perquè m'ajudi un 5% o un 10% d'estalvi. Llavors, sí que és veritat que la indústria està movent, s'està movent primer a, bueno, al final encara està molt en la seva, en els seus primers anys, però sí que veiem que al principi només eren instal·lacions de veles que et podia generar un 5, un 10% d'altres tipus de sistemes, crec que ho vam parlar l'últim cop, que hi havia molts sistemes diferents de veles.
0: Sí, sí, en aquells i... que ens vas explicar que eren només un, com un tub, no?
1: Exacte, sí, que anem des d'un cilindre que rota sobre si mateix fins a la vela aquesta, el Dynarig, que us estava explicant. I doncs el que hem vist és que a més aquest cilindre s'han estat instal·lant per poc estalvi, o bueno, que ja és significant, però estem parlant d'un 5 fins a un 20% d'estalvi, i nosaltres el que fem és amb els nostres sistemes són més òptims quan estem parlant del menys 50% d'estalvi energètic per al vent. Perquè tenen, bueno, hi ha uns pros i uns contres de cada sistema, i el tema dels nostres productes, que són més, pesen menys i operen millor amb angles de vent més tancats, diguéssim, o sigui que és que et mous amb la força del vent.
0: Superinteressant. Entenc que això també està a les beceroles pel que dius, en aquest sistema més modern, tot i que les veles les hem fet servir des de sempre i abans que els motors, no? No sé si creus que la crisi climàtica i la crisi dels combustibles per les guerres pot accelerar aquests canvis o ja ho està fent.
1: Sí, de fet, 100%, o sigui, jo sempre dic que ara, per exemple, el que estem veient és que els barcos, o sigui, tota la flota mundial es regula a través d'un organisme que dèiem, depèn de les Nacions Unides, que es diu la OMI, l'Organització Marítima Internacional, i aquesta organització ha posat certs objectius. L'objectiu més important és que el 2050 tota la flota mundial ha de ser el que diuen net zero, o sigui, zero emissions, i han anat posant objectius i regulacions per poder aconseguir aquest objectiu. Llavors tenim una flota mundial on cada cop està més forçada a reduir per un tema de regulació. I llavors la OMI també ha integrat un sistema de... Bueno, està en debat, encara no està aprovat per tot el tema del tram, però hi ha una discussió a la OMI que és d'aplicar una taxa de carboni, que diem. O sigui, una taxa per totes les emissions que emeten els barcos. Que avui dia això només està aprovat i està en funció, en funcionament, a la Unió Europea. O sigui, avui dia la Unió Europea, tots els barcos que naveguen per la Unió Europea han de pagar... no només el preu del combustible, sinó el preu de totes les emissions que generen. Llavors aquí estem parlant que el cost ha augmentat dels barcos, a part de la guerra, que ha fet que el cost del petroli, si el preu del combustible se n'anés de mare, no? O sigui, que es dupliqués, es tripliqués. I a part tenim que al final és una indústria global que depèn, tots els temes geopolítics afecten aquesta indústria, no? O sigui, que es tanqués el Golf, que es tanqués l'estret també de Suez, que es tanqués tots aquests factors, implica encara els barcos fan rutes molt més llargues, perquè han de passar per a baix a Sud-àfrica, al Cap de Bona Esperança, amb preus de combustibles cada cop més alts, pagant amb regulacions verdes cada cop més... més severes, no? O sigui que cada cop ja els costos s'incrementen exponencialment, i això al final el que ens afectarà és el nostre dia a dia, no? O sigui, a part d'haver de fer un canvi ja com a societat per tenir un món millor i tenir un món més verd i que no tinguem aquestes calorades al juny a 40 graus a Sant Joan, encara no hi hem arribat però estem allà, doncs també que no ens afecti tant a la nostra butxaca, perquè al final tot ve en barco, la nostra roba, els nostres cotxes, els nostres aliments. Si el cost del transport s'encareix, que s'encarirà si continuem així, això vol dir que cada cop, doncs, el que sigui, les maduixes que trobem a fora de temporada, que venen, no sé, de Sud-amèrica, doncs valdran el triple o quatre vegades més. I així amb tot.
0: De fet, parlàvem, que recordo que em va impactar, em sembla, que deies que els vaixells contaminen molt, però que ara com són actualment, però que continuen sent el mode més eficient de transportar, perquè clar, lliscar per l'aigua, doncs, és molt més fàcil que no pas aixecar no sé quantes tonelades de terra volant, eh?
1: Sí, exacte. De fet, parlem de la indústria que transporta més del 80% de tot el comerç global, no? Tot el que comprem i aquestes coses, i emet un 3% de les emissions totals. Veiem que el balanç, o sigui, si tu mires en números relatius, dius, ostres, estic transportant, de fet és quasi un 90, diem més d'un 80 perquè no arriba al 90, però és quasi un 90%. Clar, estic transportant tot aquest volum de mercaderies, que no només són les coses que la gent compra a AliExpress o Temu a Xina, sinó és tot, el gra, el petroli, òbviament, qualsevol químic, qualsevol menjar, carn, si volem carn argentina, això segurament ve amb un barco refrigerat. Llavors, tot això ho transporten els barcos, o sigui, amb la penalització d'emetre un 3%, que òbviament relatiu és poc, però un 3% no deixa de ser un 3% i també hem de fer alguna cosa com a indústria per reduir això, no?
0: Ja per acabar, els periodistes a vegades fem aquells jocs de paraules i podríem dir que hi ha una investigadora o una dissenyadora treballant per canviar tot el sistema de les veles del transport comercial des de Sant Joan, però és que ara és literal, no? Ara estàs a Sant Joan.
1: Sí, Joan, ara de fet estic 100% a Sant Joan. Ara he pogut tornar a casa, llavors treballo a distància des d'aquí i la veritat és que és un luxe. O sigui, poder fer el que t'apassiona, com és la meva feina en aquest cas, des de casa, que és el lloc realment on vull estar, doncs és un luxe, no hi ha cap altra cosa.
0: No hi ha mar, no hi ha onades, no hi
1: Exacte.
0: ha per provar,
1: No
0: no?
1: hi ha mar, però és un dels... De fet, és un dels avantatges. A mi m'ha agradat molt estar tots aquests anys fora perquè he pogut veure moltes coses, he conegut a molta gent i he après moltes maneres diferents de treballar, però realment ara ja tenia ganes de tornar i tenia ganes, de fet ho parlava amb la meva empresa i em deien, perquè tenim unes oficines molt grans a València, em deien, no, va més a València, que hi ha mar i pot sortir a navegar, i jo vaig dir no, no, jo si torno, me'n torno a Sant Joan de les Abadesses. I la veritat és que és això, un gran... Crec que el Covid, una de les parts bones que ens va donar va ser que va demostrar que amb el teletreball pots fer-ho igual, no? I després, ara també hi ha moltes facilitats, et pots moure bastant si hi ha qualsevol cosa. I bé, així estem.
0: Molt bé. Si et deixen fer això també, tot i que tens raó amb el que dius de la coll, però si t'ho deixen fer és perquè confia molt en tu i està molt content. Si no, tampoc suposo que no posen tantes facilitats.
1: Sí, exacte. I també és un món molt, molt nou i costa molt que hi hagi gent experta o que sàpiga del tema. Llavors sí que és veritat que en aquest cas la meva empresa s'adapta molt a les necessitats de cada persona perquè saben que el ser tan específic i no poden trobar gent a tot arreu, no? Llavors, a la que en coneixen un i funcionen, en aquest cas jo, doncs sempre s'intenten adaptar. I tu recíprocament, jo en el meu cas, com que hi ha aquesta flexibilitat, no? Si et donen beneficis, tu també respons. Doncs, sí.
0: Correcte, és així. Doncs Martina, moltíssimes gràcies. Vam parlar fa 5 anys, parlem ara, d'aquí 5 anys. Bueno, esperem parlar
1: Tornem a
0: abans.
1: trobar.
0: Esperem que hi hagi una bo molt bona notícia abans per poder parlar abans, però si no, d'aquí 5 anys quedem.
1: Sí,
0: Vale?
1: molt bé.
0: Moltes
1: Moltes
0: gràcies.
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: Adeu. I avui, a 2:15 del migdia, la residència Emma ha acollit un dels concerts de la programació del FAMAP Social, el programa social de música antiga dels Pirineus, que apropa la música a les persones més vulnerables o amb dificultats per accedir a la cultura. El concert d'avui anava a càrrec de Saioa Goñi i Guillermo Reyes, soprano i tiorba i guitarra, respectivament. Aquí escoltem a Saioa Goñi en un altre concert acompanyada d'una orquestra.

Dinosaur Junior publicaran a finals d'agost el seu 13è treball, el 6è que graven des del seu retorn ara fa 20 anys. La banda de Massachusetts, liderada per J. Massis, va ser fonamental junt amb Pixies i Sonic Youth per l'explosió del grunge a principis dels 90. De Dare Near, que és com es dirà el seu nou treball, hem pogut escoltar ja un primer avançament que ha sortit acompanyat de videoclip, aquest Several Got Away.

0: I ja us ho hem dit aquests dies, que aquest dissabte se celebra la tercera edició de Vol d'Àligues, organitzada per la Unió Excursionista. Es tracta de la seva cursa més divertida, feta per una sèrie de proves que tenen lloc a diferents punts de la vila. Per parlar-ne tenim ja al telèfon el president de l'entitat, en Gil Jordà. Hola, Gil.
1: Hola.
0: Bones. Ja havíem parlat, que era una de les coses que volíeu recuperar aquesta nova junta, perquè suposo que la vas gaudir potser participant-hi en el seu moment.
1: Sí, sí, sí, jo vaig participar, aquesta serà la tercera edició, jo vaig participar en la segona i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i per això vam decidir tornar-la a fer, perquè la gent en tenia un bon record i doncs hi havia ganes de que es tornés a fer una activitat així al poble. Mm,
0: clarament hi havia, perquè em sembla que ja hi ha més de 100 persones inscrites.
1: Sí, just ahir vam tancar les inscripcions, el que és el format online, i arribàvem, em sembla que eren a unes 90 i pico, i ja hem rebut bastants correus de gent que ens demana si el mateix dia es podran inscriure, i doncs sí, hem ofert aquesta possibilitat. Llavors tothom que no hagi tingut temps o hagi vedat, doncs el mateix dissabte a les 8, de 8 a 9 del matí podrà apuntar-se allà al passeig.
0: Teniu un màxim o no creieu que sigui necessari?
1: No, el fet de ser una cursa que és circular i que a més a l'ordre de sortida ho fem per diferents, o sigui, cada 5 minuts surt un grup de persones perquè no s'acumuli gent a les proves, doncs no hi ha un màxim de participants en total, llavors creiem que això és un punt a favor.
0: Ja ho has dit una mica, però explica'ns com funciona això, cursa circular, quantes proves d'obstacles hi han?
1: El de les proves encara ho estem acabant de gestionar, perquè és un tema que doncs, ens està costant bastant, perquè el fet de que hi hagi més gent a última hora, doncs hem pensat que potser estaria més bé afegir alguna prova, però més o menys al voltant d'unes 25-30, més o menys. Són proves repartides en diferents punts del poble, és a dir, la puntuació de cada participant es compta amb el temps que es fa a tot el circuit, diguéssim. Es pot participar en grups, però la puntuació es compta individualment.
0: Molt bé. I les proves són les mateixes per tothom? Hi ha algun lloc que hi hagi més o menys dificultat?
1: Sí, aquest any hem volgut fer només una categoria. Jo les recordo i hem parlat amb altres membres d'altres juntes que les altres edicions eren dues categories, àguiles reials i àguiles comunes, però aquest any hem decidit fer només una categoria, tot i que hi haurà proves que hi haurà dues maneres de poder-les superar, que una serà més fàcil que l'altra.
0: Molt bé, no sé si això, entenc que recuperareu potser proves que funcionaven molt bé i algunes que heu hagut d'incorporar, o com va això?
1: També el fet de que s'hagi sumat gent nova a voler muntar aquesta cursa, hem introduït proves noves, però la majoria les hem recuperat d'edicions anteriors, ja que a més algunes doncs requereixen de material i ja el teníem guardat i doncs així se'ns ha fet més fàcil.
0: La gent ve a competir o ve a passar-s'ho bé?
1: Sí, hi ha gent que precisament ahir ho comentàvem amb la Mireia Barrera, la secretària, que amb les inscripcions, perquè ens miràvem els calaixos i les hores de sortida, hi ha molta gent, hi ha més gent que ve a passar-s'ho bé perquè ve amb amics o ve amb la família i ve a passar una bona estona, però sí que tenim gent que ve a competir i que li agrada anar sol, anar al seu ritme i que prefereix prendre-s'ho una mica més en sèrio.
0: Clar, amb una cursa pues, ja tens gent pel mig fent de diferents coses que s'han de fer en una cursa, però amb una d'obstacles amb 25 proves deus necessitar molta gent a cada lloc.
1: Clar, aquest és un dels grans problemes que ens hem trobat en aquest cop, perquè per anar bé a cada prova hi hauria d'haver-hi dues persones com a mínim. Llavors estem intentant acabar de mirar el tema dels voluntaris de cada prova i jo crec que més o menys ho hem pogut resoldre bé, temes de que a cada lloc hi hagi algú que faci que la gent no salti aquella prova o que la faci ben feta, saps?
0: Ja per anar acabant, veniu d'organitzar el Puig Estela App fa poques setmanes, molt breument, com va anar?
1: Doncs molt bé, la veritat. És una cursa que es recuperava, no recuperava el nom, però sí que recuperava el format de la Vertical Joke que antigament s'havia fet, i vam tenir una molt bona rebuda amb bastants inscrits i jo crec que segurament l'any que ve se seguirà fent i espero que per molts anys.
0: I ja mirant cap a l'horitzó, em sap que, que després la cosa més pròxima, l'activitat més pròxima ja deu ser la missa al cim del Taga.
1: Sí, el dia 19 hi ha la missa al cim del Taga, i després, que ho hem de publicar un dia d'aquests, ja hi ha pendent la sortida d'alta muntanya, que l'any passat va ser el Balandrau, i que aquest any doncs ja veureu a xarxes quan ho publiquem quina sortida serà.
0: Jo crec que ja la sé, no? Ja és perquè ara no la saps en concret, o jo tinc apuntat aquí que el 26 de juliol
1: hi ha aviam, digue-la.
0: Pel Pedraforca.
1: Sí, és el Pedraforca. El que passa és que volíem esperar penjar-ho xarxes després del vol d'àligues per temes de que la gent no es confongués per dates i tot això, però sí, serà el Pedraforca, i
0: doncs ja
1: esperem que s'acompli molta gent.
0: Ho diem així en veu baixet, nosaltres tenim...
1: En veu baixa, però que la gent ho sàpiga.
0: Molt bé, Gil, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: A tu.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies, adéu.
0: I encara estan en marxa les enquestes que estan fent a Sant Joan pel tema del pla de barris, com que... Hem sabut que hi ha persones que aquí han intentat fer aquesta enquesta i no coneixen el context o no se'ls ha explicat prou bé. Avui ho repetim, aquesta entrevista que vàrem fer a l'alcalde Ramon Roquer. Bé, Ramon, hem vist aquesta notícia d'aquest estudi que estarà fent l'Ajuntament pel Pla de Barris. Primer comencem pel més bàsic, que potser molta gent no sap. Què és el Pla de Barris exactament?
2: Des del Pla de Barris és una convocatòria que el Govern de la Generalitat va treure l'any passat, en què es va comprometre a treure 5 convocatòries per intentar incidir en aquells barris, viles, ciutats que tenen un índex, en aquest sentit ens referim a una renta per sota de la mitjana del país. A la primera convocatòria van ser 20 ciutats, barris, que van aconseguir aquesta subvenció, a la vegada generosa. En aquest cas estem parlant de ciutats molt grans, però que totes elles van aconseguir 25 milions per poder invertir, per tant incidir, transformar tots aquests espais i la societat d'aquests barris. En aquesta segona convocatòria, des de Sant Joan hem pensat que alguns pobles ja més petits, potser de dimensions diferents, com és el cas de Sant Joan de les Abadeses, ja podíem tenir opcions a presentar un projecte. Veurem si guanyador o no. És veritat que, com deia, hi haurà 5 convocatòries, per tant estem parlant de la segona. En tot cas, l'Ajuntament des de fa mesos que ve treballant per presentar un bon projecte en aquesta convocatòria de barris. En aquest cas, l'Ajuntament sí que pot aspirar a una subvenció important, fins a 12 milions i mig d'euros. Estem parlant de molts diners. I per tant també estem parlant d'un projecte no gens senzill ni de pensar ni de preparar, i en això estem immersos els últims mesos.
0: Ja es va fer una reunió fa uns dies informativa per la gent del poble, però a grans trets hi ha idees ja d'en què es gastarien aquests diners del Pla de Barris, és a dir, d'algunes idees, d'algunes propostes?
2: Sí, la veritat és que com que fa mesos que des de l'Ajuntament estem treballant, tenim avui ja un projecte molt madur. De fet, nosaltres ja vam fer la setmana passada una reunió informativa molt oberta a la ciutadania en general per explicar una mica en què consisteix aquest programa de barris. Val a dir que hi ha 3 àmbits importants a treballar dins del propi projecte. Un és més les transformacions físiques, l'altre és la part més de medi ambient vinculada a la transició ecològica energètica, i un últim bloc seria la part més sociocomunitària. Aquí doncs també entraria cultura, també entraria esports. Estem parlant de 3 àmbits, els 3 s'han de treballar en profunditat, en els 3 s'han d'incorporar actuacions a fer. És la suma d'aquests 3 àmbits els que han de sumar doncs, finalment allò que l'Ajuntament acabi decidint poder demanar. Per tant, l'Ajuntament hem d'incidir en cada un d'aquests àmbits, però també en cada un dels subgrups d'aquests àmbits. Per tant, ja el propi programa marca molt les línies de treball que tu has d'anar treballant i desgranant. Aquesta setmana estem fent més reunions, cada una d'elles més vinculada a un d'aquests àmbits, i seguim treballant i madurant aquest projecte. Esperem a mitjans de juliol tenir-lo doncs a punt per poder-lo ja presentar doncs al Govern de la Generalitat perquè pugui ser valorat. Finalment crec que sortirà una resolució provisional ja cap a la tardor, per tant a l'octubre, segurament a final d'any l'Ajuntament ja sabria si és beneficiari o no d'aquesta segona convocatòria.
0: I en aquest procés es faran unes enquestes perquè, pel que hem entès, es necessita tenir unes dades més acurades de la població de Sant Joan, més enllà de les que ja hi ha públiques i oficials.
2: Sí, de fet, l'Ajuntament estableix el que se'n diu una àrea d'atenció especial. Per tant, no és tot el poble el que es podrà beneficiar d'aquest programa de barris, si finalment doncs, tenim la subvenció. I és molt important que dins d'aquesta àrea d'atenció especial l'Ajuntament hem de treballar amb el que se'n diu l'índex socioeconòmic territorial. De fet, és un índex que per Sant Joan i per les dimensions de Sant Joan avui per avui no és precís del tot. Nosaltres tenim dades de l'INE, de l'INDESCAT, però no tenim unes dades reals de aquest àmbit, d'aquesta àrea d'atenció especial del municipi, ni tampoc dades suficients que ens puguin fer puntuar bé en el propi projecte. Per tant, l'Ajuntament hem decidit, a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas l'empresa es diu GESOP, i a partir doncs, el 25 de juliol farà enquestes a peu de carrer. I
3: 25 de juny o de juliol?
2: Perdó, 25 de juny, per tant, en un parell de dies es posarà a treballar a peu de carrer equips professionals que demanaran tota una sèrie de preguntes a les persones per poder tenir una informació molt més real de les vivendes, de les famílies, i per tant, coses com el tant per cent de població ocupada o la gent que pot tenir doncs, una qualificació o una altra, o bé, joves doncs, en quins estudis estan, etcètera, etcètera. No? Són, de fet, moltes les preguntes que aquesta empresa doncs, té a punt per poder fer i treure'n d'aquí, com deia, unes dades molt més precises sobre la realitat social que tenim a Sant Joan i sobretot dintre d'aquesta àrea d'atenció especial.
0: Algú li pot fer por, això, d'haver de donar dades o de que algú li demani informació, perquè és important i...

0: fem és que qualsevol dubte sobre persones que es dirigeixen a les llars és fer una gestió, una trucada a l'Ajuntament, sobretot per garantir que allò que aquelles persones i aquelles preguntes doncs són les que realment es necessiten i són les que s'han de fer. Sí que és veritat que podria donar-se el cas que algunes persones no els hi hagi acabat d'arribar la informació, però bé, en tot cas esperem que hi hagin els mínims problemes. Si hem de reforçar la comunicació en els propers dies també ho farem. El més important és que aquestes enquestes puguin fer normalitat, que puguem recollir aquestes dades i que realment ens serveixin per al programa de barris.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Si tu 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dijous 2 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú truqui a l'Hospital de Can de Bànol per canviar la cita d'una visita d'aquest dilluns perquè el tour no podrà travessar Ripoll per anar-hi. Això, si no vol passar pel mig, corrent, saltant, així com una cursa d'obstacles. Si la policia no el posa a la presó i si li agafa el gust a fer-ho, també es pot apuntar a la cursa Vol d'Àligues de la Unió Excursionista. Hola, Gil.
1: Hola.
0: Gil, ara ets president i no podràs participar aquest dissabte quan feu la cursa, però segur que ho vas fer quan es feia i no estaves a l'entitat.
1: Sí, jo vaig participar, aquesta serà la tercera edició, jo vaig participar en la segona i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i per això vam decidir tornar-la a fer, perquè la gent en tenia un bon record i doncs hi havia ganes de que es tornés a fer una activitat així al poble.
0: Ha anat molt bé, no, la cosa pel que fa a les inscripcions?
1: Sí, just ahir vam tancar les inscripcions, el que és el format online, i arribàvem, em sembla que eren a unes 90 i pico.
0: I el mateix dissabte la gent també s'hi pot apuntar, que no pateixin. Quantes proves fareu?
1: Lo de les proves encara ho estem acabant de gestionar, perquè és un tema que doncs, ens està costant bastant, perquè el fet de que hi hagi més gent a última hora, doncs hem pensat que potser estaria més bé afegir alguna prova, però més o menys al voltant d'unes 25-30, més o menys.
0: I fareu les clàssiques o són totes noves?
1: També el fet de que s'hagi sumat gent nova a voler muntar aquesta cursa, hem introduït proves noves, però la majoria les hem recuperat d'edicions anteriors, ja que a més algunes doncs, requereixen de material i ja el teníem guardat i doncs, així se'ns ha fet més fàcil.
0: La gent ve a passar-s'ho bé o a competir?
1: Sí, hi ha gent que precisament ahir ho comentàvem amb la Mireia Barrera, la secretària, que amb les inscripcions, perquè ens miràvem els calaixos i les hores de sortida, hi ha molta gent, hi ha més gent que ve a passar-s'ho bé perquè ve amb amics o ve amb la família i ve a, doncs, a passar una bona estona. Però sí que tenim gent que ve a competir i que li agrada anar sol, anar al seu ritme i que prefereix prendre-s'ho una mica més en sèrio.
0: Molt bé, esperem que vagi molt i molt bé. I en les pròximes setmanes què més hi haurà?
1: Sí, el dia 19 hi ha la missa al cim del Taga i després, que ho hem de publicar un dia d'aquests, ja hi ha pendent la sortida d'alta muntanya, que l'any passat va ser el Balandrau i que aquest any doncs, ja veureu a xarxes quan ho publiquem quina sortida serà.
0: Jo crec que la sé.
1: Aviam, digue-la.
2: Pel Pedraforca.
1: Sí, és el Pedraforca.
2: Ho diem així en veu baixet, nosaltres tenim...
1: En veu baixa, però que la gent ho sàpiga.
0: Molt bé, Gil, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: A tu.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies. Adéu.
0: I nosaltres marxem recordant-vos que aquest divendres arranca el Festival del Comte Arnau amb un espectacle que es diu així, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona. Si voleu més informació, trobareu l'entrevista que vàrem fer a l'actor Joan Crosses al nostre podcast. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Plan és, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada a sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
3: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
2: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
4: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació, però com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
2: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu, obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem Total Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant 2 dies, una 50ena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
2: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al reste de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquells desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
1: La fira tindrà una 20ena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
3: Tenim moltes conferències, és el que sempre des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any, també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors...
1: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Esparragou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

Andrea Cali i la Ludwig Band, m'ha semblat escoltar que des de l'escenari deien que el concert de Dan Peralbo començaria quan s'hagués acabat el concert que estan fent en un altre escenari. Mentre intentem esbrinar a quina hora començarà el concert de Dan Peralbo, no sé si tenim alguna notícia. Quan la tinguem us l'explicarem, perquè en principi aquest és un festival on els concerts són molt, molt puntuals i estava previst que comencés a 2:15, però és que és probable que rebin el so, diríem, que els hi arribi l'impacte del so d'un escenari que estigui molt a prop i que fins que no acabin, diríem, no decideixin posar-s'hi, En tot cas, Dan Peralbo estava prevista a les 12 de la nit, segurament serà amb uns minuts de retard, però és que estan actuant a l'altre escenari, el que tenen més a prop, O6, que és una formació que ens consta que és especialment sorollosa. O sigui que no ens estranya que Dan Peralbo hagi dit, escolta, un moment, espera't, els O6, que havien d'acabar a les 12 de la nit, doncs a veure si compleixen el seu horari, acaben i nosaltres ens hi podem posar, perquè aquests dos escenaris, que són els dos escenaris petits, estan allunyats d'aquesta esplanada principal, però estan molt junts, estan relativament a prop. Per tant, és probable que el so de O6, diríem, no deixi començar aquest concert de Dan Peralbo. I segurament els hi passarà el mateix després a Malavedra, perquè aquests són dos escenaris, la cabana i la cova, que es van alternant, aquests dos escenaris, per dir-ho així, secundaris, es van alternant i fins que no acaba un concert no comença l'altre. O6 estava previst que actuessin fins a les 12 de la nit. Doncs encara potser uns minuts més d'espera fins que arriba Dan Peralbo. Aquí, mentrestant, a l'esplanada principal, als escenaris grans, està actuant Barry B, i en aquests escenaris ha passat també Amore. Què us sembla si recuperem un fragment d'Amore mentre esperem que es decideixin a començar Dan Peralbo i el Convoy? Així sonaven Amore.

Amore ha estat actuant ja a llocs importants, diríem, com aquests concerts per les Gallery Sessions o els estudis Colors. I bé, la veritat és que no estava gens malament aquesta artista del sud de l'estat, afincada a Madrid, que ha aconseguit treballar ja amb alguns dels homes del moment, diríem, que són, per exemple, Ralph Fichu, un artista que podrem escoltar avui també al Festival Vida. Ell actuarà a partir de la 1 de la matinada. És un d'aquests homes, diríem, molt joves, que està revolucionant la manera de produir i que amb Amore segur que també ha aportat alguna cosa a la seva sonoritat. Però això, els estudis en els discos, en directe, Amore, sabem com sona i com ha sonat avui el Vida. Així.

Doncs bé, així sonava la música d'Amore. El que heu escoltat, tècnicament, en anglès té un nom, que és Dream Pop. El deixo caure aquí, que molta gent potser ja el coneix, però l'altre potser li descobrim aquí un món, el pop somiador. El Dream Pop, que practica, en part, aquesta artista Amore, que avui hem estat escoltant en aquesta presentació del seu primer disc. La veritat és que, home, és curiós, oi?, que un artista comenci la seva carrera publicant un primer disc on es diu Top Hits. Bé, bastant original. Com dèiem, aquesta artista Amore ha tingut la complicitat de Ralphie Chu, un d'aquests mestres, diríem, de la producció. Un home que, des de casa seva, fa això que es diu bedroom pop, és a dir, pop fet des de això, des de l'habitació on dorm. Va començar allà, jugant una miqueta amb les màquines, amb la seva veu, perquè ell es dedicava a jugar a futbol i va tenir una lesió, i d'aquí va sortir un home obsessionat amb la producció i va veure que, clar, ha evolucionat tant la tecnologia que ara des de casa qualsevol és capaç de organitzar una gran cançó i un gran disc amb relativament pocs mitjans. Ralphie Chu és un referent total i així se l'ha reconegut. Fixeu-vos que ha produït discos, per exemple, per Amaya, o ha produït discos per altres artistes, i a més ha col·laborat amb Rosalía. Així que déu-n'hi-do, vull dir que podem dir que és un artista molt, molt sol·licitat. I mentre esperem que no comenci aquest concert de Dan Pelalbo, jo us proposo que si algú encara a aquestes alçades no coneix la música de Ralphie Chu, la conegui avui escoltant ICAT. Així sona.

Ralfi Chu, aquest productor que ho està trastocant tot. La veritat és que és un músic excel·lent, ell, Rusoski i tota aquesta colla, que ja van posar el seu peu al vida, diríem, fa un temps, doncs estan marcant una nova era de la producció de pop en espanyol brutal. Però els ICAT som avui aquí, entre altres coses, amb l'objectiu d'oferir-vos dos concerts, el d'Al·lèrgiques al Polen, que ja us hem ofert, i el de Dan Peralbo, que ara sí, amb un retard considerable, ha començat, així que anem directament ja a escoltar en directe des del Festival Vida Dan Peralbo i el Comboi.

Jimmy is the only one. Lasan dun sa.

0: Benvinguts, senyores i senyors. Som de Pere Bou Comboi i estem molt contents que estigueu aquí. Esteu guapíssims. Esteu guapíssims i guapíssimes.
1: Fan goig, eh?
0: Feu molt goig. Feu molt goig. Mireu que va fer en Piti parlant de goig. Tenim la portada del disco en físic. Senyores i senyors, avui farem un concert més aviat curtet. Tenim 50 minutets, però ens ve molt de gust. Repeteixo, esteu guapíssims. Avui és el Dia Mundial dels Somnis. Jo deixo aquí la informació i ja està. I en res teníem un festival que es deia Muerte Festival fa uns anys.
1: Ah, sí, sí, sí. Era l'antivida. Sí, sí. L'esperit ha tocat. Sí, sí.
0: Molt content d'estar aquí. Aquesta cançó es porta a vosaltres. Els amics.

Som els ICAT en directe des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, i qui està sobre l'escenari és Dan Peralbo i el seu comboi amb aquesta música imparable, rock and roll de tota la vida, amb actitud renovada. Dan Peralbo sonant al Vida i també a ICAT. Encara ens queda una estona de concert per davant.

Aquesta cançó es titulava El Comboi. I ara, bé, per posar en valor també la banda que acompanya el Dan Peralbo, perquè moltes vegades diu Dan Peralbo, Dan Peralbo. Home, és Dan Peralbo i El Comboi, és a dir, el Dan, el Pol i el Jimmy, que ara acompanyats pel Red, aquest guitarrista que trobareu a molts projectes diferents, doncs bé, acaba de rodonir aquesta formació que ja veieu que en directe és bastant imparable. I no sé si és, té a veure amb que han començat amb retard, però han posat la directa, eh? Això va amb velocitat de creuer al repertori de Dan Peralbo i El Comboi avui al Festival Vida. I sonant en directe, Aicat està actuant en aquests moments a l'escenari de la Cova. I encara tenim uns minuts per davant d'aquesta descàrrega rock de Dan Peralbo i El Comboi en directe des del Festival Vida a Aicat.

He perdut la paciència! He perdut la paciència! I vull que quedi per escrit.

0: podem estar així tota la nit, però se'ns acaben els minuts i les hores. I ja anem per les últimes rondes de les cançons perquè no tenim ni més minuts ni més hores. Però això està sent molt bonic i ens en recordarem per sempre. Perquè és el cinquè concert d'aquesta gira que fem. I està sent molt...
1: diferent.
0: Diferent, no. I està sent molt diferent. Però, per aquest mateix motiu, la Pepi acabarà la frase...
1: amb gran Juliu.
0: Amb un gran Juliu.

0: ¡Ey, ey, ey, ey!
1: Quan estigueu preparats ho fem, eh?
2: Bé, eh?
1: Esteu preparats o no?
2: Ara sí, eh? Som-hi, tots a l'hora!
1: Sí, no? Ara sí!
2: Estem amb vosaltres! Estem
1: ara
2: amb
1: sí! Junts.

Yeah.

come on, arriva là.

que ja s'acaba, que estan modificant el repertori i l'estan comprimint després d'Angelina Jolie, una altra de les cançons de l'últim disc de Dan Peralbo i el Convoy, que encara sona en directe i cat des del Vida.

ens tornem a trobar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, serà per dir-te com has canviat. Tot i que podem dissimular, tot i que podem dissimular, tot i que podem dissimular, ara ho podem fer amb la E, ara ho podem fer amb la U, ara ho podem fer amb la T, però els dos ho tenim clar.

0: Doncs fins aquí el concert de Dan Peralbo, que ha hagut de fer... ha hagut d'adaptar les circumstàncies, diríem. El seu concert ha començat amb un retard considerable i llavors ha acabat més tard del que estava previst, però diríem que ho ha fet tot el possible per no acabar massa tard i ha comprimit el seu repertori amb moltes cançons, esclar, del seu últim disc, aquest King Gotch, que va publicar el dia de Sant Jordi. I atenció, perquè estem comprovant que les cançons que la gent coneix més i canta més són les de l'últim disc. Això és una molt bona senyal per un grup, el de Dan Peralbo i el Convoy, que encara està en creixement i esperem que arribi encara molt més lluny. Nosaltres, els ICAT, ho deixarem aquí. Déu-n'hi-do, avui hem ofert una programació especial des del Vida amb fragments musicals de Maig, de Maria Jaume, de Triquell, del Petit de Calaril, d'Amore, de Charlotte Cardin i, com no, les transmissions íntegres de les actuacions al·lèrgiques al pol·len i de Dan Peralbo. Ara, el que m'agradaria fer just abans d'acabar és recordar-vos que demà ens hi tornem a posar a partir de les 8 del vespre a ICAT, des del Vida, amb un especial on farem algunes entrevistes i recuperarem fragments d'algunes actuacions i després, com avui, dues actuacions íntegres, en aquest cas aniran seguides les actuacions de Lia Kali a partir de les 9 aproximadament i, quan faltin pocs minuts per 11:15, l'actuació de la Ludwig Band. Aquest és el pla previst per l'equip d'ICAT aquí al Festival Vida, que l'equip el forma Josep Fons i David Mendoza, tota la qüestió tècnica, Rosa Massaguer a la producció aquí al Vida, la Mercè Rigual, que també ens ha ajudat amb la producció, la Conxi Vecino als estudis d'ICAT, com no, gràcies també als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 8. A reveure.
1: Escolta, ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre,

comencen parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...